Silencio. Silencio. Silencio.

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. I amb aquesta nova versió del Club del Jazz continuarem amb les novetats discogràfiques dels nostres músics de jazz, com amb Ala Belém Bandera, Sincardia 226, Diana Palau Quartet, As Long As You Agri 2026, Lluís Vidal amb Barcelona Art Orchestra amb Joma Osmosi 2025, Oriol Vallès Manteca Abstracta 2025, Naxuro Sugau Big Bang Impermanència dels Assumptes 2025, Ray Charles Stells Sigfing 2025, Sant Andreu Jazz Band Jazzing 16 volumen 1 Ellingtoniana 2026, Veus Lliures Relat 2026, Víctor Bocanegra Stockàstic 2025. Déu-n'hi-do, pues són bastantes novetats per a gaudir escoltant-les, ja que de segur són estils jazzístics que seran molt variats i aportaran temes vanguardistes e innovadors amb tècniques de l'actualitat dosificades i emblemàtiques. Els músics de la nova generació treballen amb molta cura i procuren ser líders de l'actualitat, que en el fons és el seu objectiu. Gent molt preparada, que amb il·lusió es posen el que creuen i que els identifiquen amb el seu ADN importantíssim pel seu nivell jazzístic i satisfacció personal. I després d'aquesta bona informació, ens posarem a informar del Club del Jazz, que arrenca amb el swing. El pianista francès Michel Legrand, de França, acompanyant el guitarrista Sylvain Luc de Bayon, novetat, aixequen el taló del Club del Jazz, el que els escoltarem, el swing, rai i blues.

en Michel Legrand és prou conegut universalment pel seu prestigi com a director de Big Bangs, acompanyant a músics i cantants de prestigi internacional

That's y'all with Blues Lovers.

with you.

Galera.

El saxofonista de Detroit, als Estats Units, James Carten, convidat al Club del Jazz, el que li escoltarem aquest blues, no et puc donar res més que amor.

En James tenia les tendències i preferències amb el jazz clàssic i va compartir escenaris amb el pianista

Tots els dimarts a les 10 de la nit podràs escoltar el millor swing, blues i fusions des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. El pianista George Duke, de Rafael, Califòrnia, ens acompanya al Club del Jazz, el que li escoltarem a ritme de samba jazz, Història d'amor brasilera.

les tendències d'en George eren el jazz, el funk, el rock, i ha col·laborat amb Stanley Clarke, baixista, i amb el trompetista Miles Davis.

0: El trompetista de Nova Orleans, Louis Armstrong, està compartint el Club del Jazz amb nosaltres perquè li escoltem Negre i Blau.
1: Black and Blue.

L'ascendència jazzística de Saint Louis van ser el jazz clàssic i ha compartit molts escenaris per la seva popularitat amb molts músics i grans big bands. Even the mouse

El vibrafonista Bobby Hutcherson dels Angels, California, Estats Units. Sempre que pensem en ell, el convidem al Club del Jazz per escoltar-li aquest clàssic swing, Nuclear Band.

Tots els dimarts a les 10 de la nit, el Club del Jazz s'està retransmitint des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels, el swing, el blues i les fusions amb el jazz.

Antonio Serrano, amb la seva harmònica, ens acompanya al grup del jazz recordant i fent tribut al guitarrista malograt Paco de Lucía, amb la fusió del jazz amb el flamenc per escoltar-li Por Bulería.

I això ha sigut tot per avui i ens hem d'acomiadar. Esperant haureu gaudit, li donarem les gràcies, com sempre, a l'estimat Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica i com a cluenda us deixem amb la GRP All Stars Big Bang perquè seguiu gaudint escoltant el funky Cherokee.

0: hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
1: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
4: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
5: Gens que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del servei d'estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
6: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
5: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
7: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
5: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. A Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de la Plec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa plega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. La Plec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de la Plec Internacional.
8: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
5: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
9: Esports.
5: Amb l'Oriol Corral.
10: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
11: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
10: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 el Getafe al partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols els últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
12: Lo primero que quiero...

0: tenim, demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
1: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unai, que va arribar tard pel Mundial.
2: 3Cat Info.
1: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar... Em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
1: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
4: Sabía que era la italiana la que de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho, por un punto. Y yo, ja. La verdad que muy bien.
1: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat setè la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Soler correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. A l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:45 del matí. A 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estils femení. Quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4x100 estils masculins.
2: Són 7:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases, en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro, a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el Premi Fipresi de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge el Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.

0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogor a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació de moment es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
1: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a la xarxa. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
2: Jo opto per baixar la carretera durant la nit, i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
1: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
3: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
1: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
4: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
4: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plana Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1990 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3Cat Info.
2: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials.
6: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
2: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
6: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
2: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
6: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
2: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
6: La Unió Europea o els Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en Plana Internacional perquè aquest dissabte ha fet just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
7: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
8: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
9: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
7: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
10: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
7: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
5: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant el setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
11: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angélica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
12: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Víbero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són 3:15, temps pel temps.
5: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
13: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda del un ruixat o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
5: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
15: Aquest cap de setmana és un dels demés activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua, com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme, ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
16: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
15: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
0: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició en part amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
17: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
18: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és això. Poder donar una resposta ja no allò que podem exigir al local, sinó allò que hem de vetllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que la lien. No n'hi igual, de la manera que sigui, bueno, doncs allà hem d'apretar perquè és una qüestió de convivència.
17: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70 al 2016 a 28 al 2025, una reducció del 37%.
18: Seguretat privada que abans teníem principalment per garantir o per ficar una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
17: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i es desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
0: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica l'Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
19: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.
20: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament. I, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres, com a Ajuntament, hem de tindre tot arreglat i més perquè, d'alguna manera, aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
19: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
20: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem-ne, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
19: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
0: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem, del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
3: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels combois de l'R1, que a hores d'ara no poden arribar aquí.
0: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
21: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports, fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Caldwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
22: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, que com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
5: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
23: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
24: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
23: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Đerković, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió aquest dissabte, el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 2:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
1: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
23: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
2: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors, això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
23: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unahi, que va arribar tard pel Mundial.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat de la seva tàctica al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no hem pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
23: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat 7è a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató. A 8:45 quan passin 10 minuts de les 10, ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils, amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà a les sèries del 400 a 9:45 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femenís, i quan faltin 10 per les 11, Luca Huck és convocat pels 4x100 masculins.
5: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Són les 7.
1: Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de la Plec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
0: Esports.
1: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató, els dos en la disciplina de marxa.
1: I pel que fa a la previsió del temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. Aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda algunes tempestes també al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures.
0: 3cat Info.
1: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant mentre repassem l'actualitat durant aquesta pròxima hora.
0: 3cat Info. 3cat Info.
1: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabí, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
1: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergències ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. I al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
6: Se movían las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio.
7: Y estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1:00 a.m. notamos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
8: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
9: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
10: Yo no me he salido para nada, yo en el barco he estado nada más.
1: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una cinquantena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7,7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
11: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
1: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'emergències de la Junta d'Andalusia.
12: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
1: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi a les Penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar al final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per a ells suposa recuperar la independència.
13: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
1: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
14: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al País, preveu que al règim li queda una llarga vida.
15: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
1: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, fi a 2 dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
0: 3CAT Info.
1: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4-9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
16: Una colla jove esplatòrica que ha descarregat un 4-9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3-9 i a la tercera ronda el 2-9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb 2 gamma extra, el 4-9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5-9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4-9 amb les manilles del 4-10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que a la primera ronda ha caigut de 5-9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació puntuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
1: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
0: El temps.
1: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
17: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
18: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
19: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
19: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto al foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, 4 persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
20: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
1: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava sociologia de l'educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
21: Cal destacar la nostra millora enorme amb impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
1: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor arreu del país, denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
2: S'han d'obrir refugis específics per persones sense llar, on ja no sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil professional d'acompanyament.
1: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
4: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Cort Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
1: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se a les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense llar viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del servei d'estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
22: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'Arc Mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
1: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
23: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. A Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa aplega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. L'Aplec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de l'Aplec Internacional.
24: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
1: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
0: Esports.
1: amb l'Oriol Corral.
3: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
5: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
3: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió. Aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe al partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
6: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio... me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
3: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
7: Es veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb

0: Em faltava, valor. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar... Em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però, bueno, sempre el primer lloc és el millor.
1: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
2: Que, o sea, sabía que era la italiana la que de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue, sigue, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho por un punto y yo, ja. La verdad que muy bien.
1: El reusenc Abdessamad Ujelfen ha acabat setè la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Soler correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. A l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils, ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:45 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estils femení, quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4x100 estils masculins.
3: Són 8:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro, a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el Premi Fipresi de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge el Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc

0: que admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, de moment, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
1: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
2: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
1: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
3: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
1: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
4: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
4: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Ponferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plan Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1990 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3Cat Info.
2: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials.
6: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
2: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
6: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
2: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
6: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
2: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
6: La Unió Europea o Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en plana internacional perquè aquest dissabte, fet just un any, que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
7: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
8: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
9: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
7: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
10: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte si realment hi esteu interessats.
7: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
5: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant el setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
11: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angélica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
12: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són 3:15, temps pel temps.
5: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
13: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda del alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
5: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
15: Aquest cap de setmana és un dels demés activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua, com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme, ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
16: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més ioguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
15: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confia en superar el que quede de temporada.
0: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició en part amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
17: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
18: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és això, poder donar una resposta ja no a allò que podem exigir al local, sinó allò que hem de vetllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que la lien. No n'igual, de la manera que sigui, bueno, doncs allà hem d'apretar perquè és una qüestió de convivència.
17: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70 al 2016 a 28 al 2025, una reducció del 37%.
18: La seguretat privada que abans teníem principalment per garantir o per ficar una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
17: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i es desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
0: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica l'Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
19: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.
20: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament. I, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres, com a Ajuntament, hem de tindre tot arreglat i més perquè d'alguna manera aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
19: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
20: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
19: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
0: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem, del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
21: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels combois de l'R1, que hores d'ara no poden arribar aquí.
0: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
1: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Caldwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
3: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, als objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
5: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
22: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
23: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
22: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Đerkušić, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió aquest dissabte, el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 gols de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
24: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
22: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador, Quique Álvarez.
2: que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i quatre anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors, això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
22: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unahi, que va arribar tard pel Mundial.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat de la seva tàctica al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no hem pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
22: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouelfen ha acabat setè a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 10 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà a les sèries del 400 a 9:45 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femení, i quan faltin 10 per les 11, Luca Huck és convocat pels 4x100 masculí.
5: 3CAT Info.

0: Són les 8, bon dia. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, serà a Ceuta per valorar de primera mà la situació. La nit ha estat tranquil·la després que hi 300 migrants fossin interceptats quan intentaven entrar a la ciutat. Dues dones mortes i dos nadons ferits en una riuada a Pontferrada, Lleó, on les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegats per l'aigua després d'una esllavissada. A Catalunya, els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. El telèfon d'emergències ha atès gairebé 160 trucades. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels als seus productes per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol de dilluns passat. A Indonèsia, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir, que va provocar una cinquantena de morts. La vinya és un dels millors protectors del territori davant dels focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vines de Foc, Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat el sector. Els avenços científics i les tècniques de reproducció assistida faciliten que cada vegada hi hagi més dones que optin per ser mares més enllà dels 50 anys. L'any passat en van ser 68 a Catalunya. Els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i nous reptes tant per a la mare com per als fills. Gran actuació de la colla Joves Xiquets de Valls, que descarrega el 4 de 9 sense folre a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total que es completa la històrica plaça penedesenca. La diada d'aquest 15 d'agost ha vist 5 castells de gamma extra.
1: Esports. L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanc i blau rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Baniat Darkusic, ja està inscrit i podrà entrar a la convocatòria. A la segona divisió, el Girona debutarà a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Porto, Ounahi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que han demanat sortir del club. El Barça, per part seva, ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea. L'últim abans del Gamper, ja hi són la majoria de mundialistes, tot i que ni Gavi ni Pedri han viatjat. I avui, última jornada de l'europeu d'atletisme. Birgitmann, Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Elias Fifa disputen aquest matí la marató.
0: Tot això en un matí tranquil, amb alguns núvols a la meitat nord, però amb força sol en general. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona i en altres llocs del prelitoral.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8. Bon dia, salutacions. A aquesta hora us parla Eva Compte Martí. Us acompanyaré fins a les 9.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I comencem marxant cap a Ceuta perquè s'ha superat l'amenaça d'una nova entrada massiva. Ceuta torna a posar el focus en els milers d'immigrants que continuen vivint com poden als carrers i platges de la ciutat. Les ONGs parlen de situació insostenible i alerten de la possibilitat que s'expandeixin malalties infeccioses entre ells. La majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. Anem ara cap a Ceuta i tenim un enviat especial. És l'Àlex Giral. Robert, bon dia.
3: Hola, Eva, bon dia. Sí, és cert que els carrers del centre de Ceuta cada cop s'hi veuen menys immigrants, però és perquè s'acumulen a barris de la perifèria, platges, zones boscoses i també el polígon abandonat de la ciutat. En aquest últim punt, com a la platja del Trampolín, hi han aixecat petits poblats, un conjunt de cabanyes fetes de palets, caixes de cartró i el que troben. Amb l'entrada vetada, els negocis locals i supermercats, custodiats per membres de l'exèrcit i també per policies, viuen de la beneficència i del menjar que els lliuren les ONGs, com deies, un plat al dia. Tot i que també hi ha dones i fins i tot alguna família, la majoria són homes joves, com el Marwan, que explica que va deixar enrere el Marroc amb només 19 anys.
4: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: L'hospital de la ciutat també està al límit. Hi ha centenars de persones amb ferides infectades dels dies de l'entrada massiva i també de baralles, i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna i fins i tot algun cas aïllat de tuberculosi. Ramsés Mohamed Azoumik, de l'associació ELIN de Ceuta, alerta que això anirà més si les administracions no posen remei real a la crisi humanitària.
5: Estas personas están ahora mismo en una situación muy deplorable, muy precaria, expuestas además a unas condiciones de falta de higiene que está haciendo que muchas de ellas desarrollen enfermedades que tememos que se conviertan en una situación epidemiológica en Ceuta grave de cara a contagios de posibles infecciones.
3: Per tot plegat, la ministra de Sanitat, Mònica García, visitarà avui Ceuta per primer cop des que va esclatar la crisi migratòria.
0: Ho seguirem. Gràcies, Àlex. Fins ara. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Afegirem que en les darreres hores el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que informaven sobre aquesta crisi migratòria des de la ciutat fronterera de Fenidek. Els hotels on s'allotjaven els equips asseguren que han rebut ordres de les autoritats locals perquè abandonessin els establiments. El govern espanyol considera que s'ha vulnerat la llibertat de premsa i l'ambaixada espanyola a Rabat busca una solució a explicar amb les autoritats marroquines. Jornada de dol a Manzanedo de Baldueza, un municipi de Ponferrada, Lleó, on ahir van morir dues dones i dos nadons van resultar ferits per una riuada. Els fets van passar cap a 4:45 del vespre, quan una gran tromba d'aigua va arrossegar part d'un turó. L'aigua, el fang, les pedres i les cendres dels incendis forestals de l'any passat van negar un celler on hi havia 6 persones. Així ho resumia Marco Morala, l'alcalde de Ponferrada, a una televisió local.
6: Me parece que unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo, y bueno, pues fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
0: Les víctimes mortals són dues dones d'uns 60 i 80 anys. Després de localitzar els afectats, els sanitaris van haver de reanimar un dels nadons. La riuada també ha afectat municipis de l'entorn com Bouzas, també a la comarca del Bierzo, on l'aigua ha arrossegat diversos cotxes. També ha provocat danys en algunes carreteres i ha quedat tallada la que comunica amb Peñalba de Santiago. A Catalunya, els bombers han fet al voltant d'un centenar de serveis després del capítol de pluges intenses d'ahir, sobretot al Solsonès, l'Anoia, Osona i Bages. També hi ha hagut afectacions a la xarxa ferroviària i ahir es va tallar la Nacional 260 a Ribes de Freser, Ripollès, per despreniment de roques. I ho destacàvem als titulars. El president de Colòmbia, Belardo de la Espriella, demana als Estats Units que suspenguin temporalment els aranzels als productes colombians després del terratrèmol que ha sacsejat el país. Espriella va transmetre aquesta petició directament al president nord-americà Donald Trump. Justament al juliol, els Estats Units van augmentar un 2.5% els aranzels, a part de les importacions de productes colombians. Mentrestant, ja són gairebé 300 les víctimes mortals d'aquest sisme i encara hi ha 320 persones desaparegudes. El president colombià també ha assegurat a les xarxes que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
7: Hemos mandado ayudas humanitarias y seguiremos mandando ayudas humanitarias, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
0: L'ajuda humanitària ja arriba a les zones més remotes afectades pel terratrèmol del dia 10, dilluns de la setmana passada. Les autoritats confirmen que tones d'aliments, aigua i medicaments es distribueixen entre les poblacions més afectades dilluns d'aquesta setmana. Just demà farà 7 dies d'aquest terratrèmol. I mentrestant, a Indonèsia, més de 5.000 persones evacuades i una cinquantena de morts és el balanç encara provisional del terratrèmol d'ahir a l'illa de Flores, mentre es mantenen les tasques de rescat. Els sisme de magnitud 7,7 també va provocar diversos danys estructurals. La prioritat de les autoritats és garantir les necessitats bàsiques de la població i proporcionar també subministraments als centres d'evacuació. En Santi, un ciutadà espanyol resident a l'illa, va haver de fugir de casa seva.
8: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Les diverses rèpliques posteriors no han provocat més víctimes. I parlem ara d'incendis. Falten 5 minuts per arribar a un quart de nou. Extingit el foc que es va declarar divendres a la tarda al parc de Collserola, tot i que va quedar estabilitzat en molt poca estona. Durant tot el dia d'ahir, els bombers van mantenir efectius sobre el terreny per revisar punts calents i garantir que el perímetre quedava assegurat. L'incendi va cremar 10 hectàrees de terreny forestal, gairebé totes dins del Parc Natural de la Serra de Collserola. I recordem que hi ha una persona detinguda sospitosa d'haver-lo provocat. I parlant d'incendis, la vinya no només és un dels motors econòmics del país, sinó que també funciona com a escut protector contra els focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. A Catalunya Ràdio analitzem per què aquest cultiu és un dels millors aliats mediambientals i protectors del territori amb aquest reportatge de la Maria Guixà.
9: La vinya és patrimoni cultural, és identitat i també és escut i protecció contra els incendis. Aquest estiu n'hem tingut un parell d'exemples molt i molt clars. Un a Tiana, al Maresme.
10: Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc de l'Ella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal.
9: És la reflexió que en feia l'alcalde del municipi, Isaac Salvatierra, després de l'incendi del 26 de juny que va cremar una cinquantena d'hectàrees forestals a la zona. Una vinya que també va ser estratègica la onada de focs al Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que van deixar més de 200 hectàrees forestals cremades. La vinya va evitar que se'n cremessin moltes més.
0: Quico Figueres, president de l'agrupació d'agricultors del Pla de Manlleu.
11: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que allà esperaria, no? I, evidentment, va ser d'aquesta manera. Aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt doncs pugui avançar, no?
9: En aquesta barema, els viticultors de la zona treballen ja sota un nou segell qualitatiu.
11: Justament aquest hivern hem signat un conveni amb el Centre Tècnic Forestal de Catalunya per fer ús de la marca Vinyes de Foc. I, bueno, doncs tots els vins que elaborem a la zona, si arriben al mercat amb aquest segell, doncs esperem que sigui un missatge de compromís envers el territori, no?
9: El segell Firewine, Vinyes de Foc en català, és una certificació europea impulsada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Quins són els requisits?
0: Helena Gorriz, investigadora sènior del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
12: Nosaltres el que busquem són vinyes que estan tocant a bosc. Estem posant fins a 500 metres, perquè les paveses, en cas d'incendi, poden volar fins a 500 metres. Després, el que busquem és que els productors, els gestors de les vinyes, que no abandonen els camps, i després el fet de que han de fer alguna actuació doncs, amb tractor, etc., al voltant, perquè el tema de les herbàcies lo tinguen controlat. I a nivell d'infraestructura, mirem, pues que se tinga un bon manteniment dels camins, un bon manteniment dels punts d'aigua.
9: El primer celler que va rebre aquesta certificació, el setembre passat, va ser el celler Abadal de Santa Maria d'Horta de Vinyó, al Bages.
0: Miquel Palau, enòleg del celler Abadal.
13: També és un honor que sigui un segell europeu, una manera també de sensibilitzar el consumidor de que allò que fem val la pena.
9: La gran virtut de la vinya és que és humida, ajuda a reduir la velocitat de propagació de les flames i facilita la feina d'extinció.
0: Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers de la Generalitat i membre de la unitat GRAF.
14: Tècnicament, la vinya és important perquè, primer, cal cep. És una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal. Si és una vinya en què s'ha picat l'herba, mínimament propaga una mica. Si està llaurada, és un anclatge totalment segur.
9: A Catalunya, la superfície agrícola declarada arriba gairebé a les 971.000 hectàrees. D'aquestes, unes 55.000 són de vinya, que pel que fa a la superfície s'ha mantingut estable durant el període 2015-2025. Actualment és el cinquè conreu més extens, per darrere els cereals, les pastures, les oliveres i el farratge.
14: Sense conreus, sense vinya, sense olivera, sense cereal, tenim uns paisatges que actualment, amb el canvi climàtic, són del tot insegurs en cas d'incendi. És la pagesia la que surt a treballar i ajudar els bombers quan hi ha un incendi.
0: Arribem a un quart de nou.
2: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
15: Tenim encara restes de núvols que es passegen pel centre i pel nord de Catalunya, deixaran un cel variable aquest matí, a la resta força estones de sol i amb unes temperatures que han baixat en alguns llocs, sobretot al Pirineu i sobretot als llocs on ahir va haver tempesta. Destaquem xifres de 11, 12 de mínima en algunes valls del Pirineu. Al centre del país, a la costa, encara oscil·len entre els 18, a la costa fins als 24-25 graus. Bé, avui serà un dia variable, amb inestabilitat encara i amb ruixats que poden aparèixer al Pirineu, al Prepirineu, comarques del nord-est, sobretot a les comarques de Girona, i també de manera més dispersa se'n podrien formar alguns cap al prelitoral. Compte perquè hi ha alguna d'aquestes tempestes, sobretot les del nord-est, que podrien ser encara localment fortes, fins i tot es podria produir alguna calamarsada. De cara a demà, sí que esperem un temps una mica més tranquil ja, de fet demà, dimarts i dimecres, gairebé no tindrem tempestes, tan sols algunes nuvolades de tarda amb algun ruixat molt puntual. Les temperatures tornaran a remuntar una miqueta a mitjans de setmana, però a finals de setmana, entre dijous i divendres, arribaran noves tempestes i les temperatures tornaran a baixar.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: El descens en la facturació per l'arribada de l'energia elèctrica, afegit a l'increment del preu del carburant, està reduint el nombre, el marge de benefici, volem dir, de les gasolineres. De fet, aquest fenomen les farà desaparèixer d'aquí 20 o 25 anys. És el pronòstic que fa a aquesta emissora Albert Campdevadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions de Cessions de Servei, que afegeix que no es reconvertiran en electrolineres. Segons Campdevadal, el 90% dels vehicles que es venen actualment encara fan servir carburant, però en consumeixen menys. A més, els híbrids tenen més autonomia. Per això, segons afirma, hi ha benzineres que treballen amb uns marges miserables.
16: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Afegeix que no veu viable una reconversió cap a les electrolineres perquè considera que la demanda estarà coberta.
16: Que el que té el cotxe elèctric no té l'absoluta necessitat d'anar amb una electrolinera a carregar. Té una quantitat d'opcions des de supermercats, en grans cortes ingleses, hotels. Té una oferta que és molt variada i llavors aquí nosaltres tampoc no ens té massa sentit competir posant cargadors.
0: Davant d'aquesta situació, Campdevadal admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre d'altres. I parlant de vehicles, la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. Aquesta regla s'implantarà de manera progressiva i el 2032 els productors europeus ja hauran d'incloure als seus vehicles un 15% de peces o components de plàstic reciclat. La indústria automobilística europea se'n pot veure beneficiada, segons el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal.
17: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, significarà que la indústria europea hauria d'estar més i millor preparada precisament perquè els cotxes tinguin aquest tipus de característiques, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Des de l'associació que els agrupa, ANFAC, el seu director de comunicació i màrqueting, Félix García, exposa el repte que tenen al davant.
18: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: La Unió Europea també estableix que a partir de mitjans del 2031 només es podran exportar fora del territori comunitari vehicles que puguin circular per evitar que els cotxes vells es venguin com a vehicles de segona mà. Cada vegada hi ha més dones que són mares més enllà dels 50 anys. L'any passat a Catalunya en van ser 68, segons l'IDESCAT. Això és possible gràcies a l'avenç de la ciència i de les tècniques de reproducció assistida. Ara bé, els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i reptes importants per a les dones i per als seus fills. Laia Framis.
19: Cada vegada hi ha més dones que ajornen la maternitat, sigui per motius laborals, familiars o de salut, entre d'altres. Ara, de mitjana, les catalanes tenen el seu primer fill entre els 31 i els 32 anys, però els embarassos a partir dels 40 són cada cop més habituals i ja ronden el 10% del total. A més, tot i que són una minoria, cada vegada hi ha més dones que tenen criatures fregant o fins i tot superant els 50 anys. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2009 només van parir 15 dones de més de 50 anys, però l'any passat en van ser 68. El doctor Francesc Figueres és el cap de Servei de Medicina Materno-Fetal de l'Hospital Clínic i confirma que és una tendència a l'alça.
20: 68 naixements de més de 55.000 és molt anecdòtic, però dins d'aquest anecdòtic té una prevalença creixent. Cada any veiem alguna més.
19: Un embaràs natural a partir dels 50 anys és pràcticament impossible i la gran majoria s'aconsegueixen a través de tècniques de reproducció assistida, ja sigui amb òvuls que s'havien congelat prèviament o, sobretot, amb òvuls de donants més joves. Ara bé, la doctora Sílvia Grau Piera, coordinadora de l'àrea de reproducció de Deixeus Dona, adverteix que endarrerir tant la maternitat és un factor de risc important, sobretot per la mare.
21: A aquesta edat, amb una ovodonació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però, ojo, que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, et podria dir que més del 80% té patologia.
19: Per això Figueres insisteix que abans de prendre la decisió cal passar una revisió mèdica per assegurar que la mare està en un molt bon estat de salut.
20: La diabetis, la hipertensió i l'obesitat són els principals factors que expliquen aquest augment de risc, amb la qual són els tres factors que hauríem de tenir en compte de manera preconcepcional.
19: De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse i la seva parella, per exemple, van tenir la seva filla quan ella tenia 52 anys.
22: Vaig tenir la meva filla molt tard perquè vam prioritzar molt les nostres carreres, no? Sobretot jo, clar, jo sóc més la responsable d'això. A més, ens vam conèixer ja que els dos teníem una edat i quan no ho veia un, no ho veia l'altre.
19: I un altre exemple, la Pilar, que va ser mare als 50 anys.
23: Les clíniques de fertilitat han venut la idea que una dona de més de 40 es pot quedar embarassada quan vulgui. Sí que hi ha dones que ho aconsegueixen en el primer intent, però moltíssimes altres, en conec uns quants casos, no ho aconsegueixen mai o els costa molt de temps, molt d'esforç, molts diners i molts traumes. A mi em va costar 5 anys de tractament quedar-me embarassada.
19: Totes dues asseguren que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
22: I a vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
23: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es para als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
19: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya van ser pares d'una criatura uns 1.600 homes de més de 50 anys.
0: I de la cultura destaquem que la colla Jove Xiquets de Valls va descarregar ahir el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. La Bisbal, Josep Almirall.
24: Una colla jove esplatòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3 de 9 i a la tercera ronda el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb dos gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6, amb una nova enxaneta. Al carrer del doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
0: 5 minuts i 2:15.
2: Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
1: Bon dia. El Barça ja és a Suïssa per jugar avui un partit amistós contra el Basilea, l'últim abans del GAM, per ja hi són la majoria de jugadors mundialistes. Lamine Yamal, Dani Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i també Gordon, però en canvi no han viatjat ni Gavi ni Pedri. Tampoc ho han fet els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, entre ells Marc Casador o Héctor Font. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. El Barça, per cert, ahir ja va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El club parisenc pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys a l'equip.
3: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
1: I al marge de les paraules de Ferran Torres, l'actualitat futbolística també passa per l'inici de la Lliga. L'Espanyol s'estrena al campionat. Avui mateix, els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici de la Lliga.
4: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts. Arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils. I molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vania Darkušić, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria de moment. També a primera ja s'han disputat els dos primers partits. El Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo. Álvaro García havia avançat als madrilenys al minut 4, però el Sevilla va capgirar el marcador amb 2 gols de penal, el primer de Guridi i el segon al minut 97 de Peque. D'altra banda, l'Alavés va guanyar 3-0 el Getafe en el partit que inaugurava la competició. Els madrilenys van jugar amb 10 jugadors des del minut 43. L'Alavés va fer els 3 gols als últims minuts de partit. Aquest cap de setmana també comença la Lliga de Segona. El primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà aquesta tarda mateix a Montilivi contra el Leganés. Serà a les 7. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
5: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
1: El migcampista Unai Hernández no jugarà perquè s'acaba d'incorporar, tampoc ho farà en Porto, que recupera de la lesió, ni Onuahi, que fa pocs dies que s'entrena perquè va jugar al Mundial. I avui, última jornada de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra. Des de fa uns minuts, d'aquí uns minuts, a 8:45, Meritxell Soler correrà la marató femenina i quan passin 10 minuts, també de les 9, Ibrahim Shakir i Ilias Fifa disputaran la marató masculina. De moment, la penúltima jornada d'ahir ens va deixar 2 medalles catalanes. Pol Magrath va guanyar l'hora a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha parlat als micròfons de

del matí, a 11:15, Nayara Sobreviela serà entre les convocades del 4% estils femení. I quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Hug, Nil Cadavall, Isaac Fernández i Ian Florencio estan convocats per disputar també els 4% estil masculins. Acabem amb una sèrie de punts més per dir, primer de tot, que en motor, Àlex Palou sortirà 11è al Gran Premi del Català del Canadà de la IndyCar, que es disputarà al nou circuit urbà de Markham. El pilot català que aquesta temporada pot aconseguir el seu 5è títol és el líder de la competició. Per altra banda, avui comença el Mundial d'Hoquei Herba. La selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans s'estrenarà a 3:15 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení, en aquest cas amb 10 jugadores catalanes, debutarà també avui. Ho farà a 9:15 del vespre, en aquest cas contra Irlanda.

0: En punt 8:45, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat serà a Ceuta per valorar de primera mà la situació. Això després d'una nit que ha estat tranquil·la, després que ahir 300 migrants fossin interceptats quan intentaven entrar a la ciutat. També hem destacat que dues dones han mort i dos nadons han quedat ferits en una riuada a Pontferrada, Lleó. Les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegats per l'aigua després d'una esllavissada. A Catalunya, els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. A la pròxima mitja hora més d'aquestes notícies també us explicarem que Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons aquesta matinada i que un avió de l'exèrcit espanyol ha batut un dron a Romania. Recollirem un estudi que conclou que es pot simplificar el pronòstic de l'evolució del càncer en persones grans a través d'una prova física que es pot fer en uns 10 minuts. Es basa en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames. I anirem de concert. La cantant de Figueres, Mònica Naranjo, ha celebrat els 30 anys de carrera en un concert al Festival de la Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols. Ha repassat els seus grans èxits en un espectacle de gran format en què ha mostrat una gran energia i també potència vocal. I en esports, en Roger, el més destacat?
1: Que el Barça ja és a Suïssa. Aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea. És l'últim abans del Gamper. Han viatjat la majoria de mundialistes, tot i que Gavi i Pedri encara s'han quedat a Barcelona. Mentrestant, avui debuta l'Espanyol a la Lliga. Rebrà el Llevant a les 7 de la tarda. I també juga el Girona, segona, contra el Leganés a Montilivi. I ara mateix, molt atent ja, de l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme. Es disputa Birgiman. Els catalans Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Ilias Fifa disputen aquest matí la marató.
0: Tot això en un diumenge que, després de les tempestes d'ahir, serà tranquil, amb alguns núvols a la meitat nord, però amb força sol en general. A la tarda sí que hi haurà ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona i també en altres punts del prelitoral. Superada l'amenaça d'una nova entrada massiva, Ceuta torna a posar el focus en els milers d'immigrants que continuen vivint com poden als carrers i platges de la ciutat. Les ONGs parlen de situació insostenible i alerten de la possibilitat que s'expandeixin malalties infeccioses entre ells. La majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
2: És cert que els carrers del centre de Ceuta cada cop s'hi veuen menys immigrants, però és perquè s'acumulen a barris de la perifèria, platges, zones boscoses i també el polígon abandonat de la ciutat. En aquest últim punt, com a la platja del Trampolín, hi han aixecat petits poblats, un conjunt de cabanyes fetes de palets, caixes de cartró i el que troben. Amb l'entrada vetada, els negocis locals i supermercats custodiats per membres de l'exèrcit i també per policies viuen de la beneficència i del menjar que els lliuren les ONGs, com deies, un plat al dia. Tot i que també hi ha dones i fins i tot alguna família, la majoria són homes joves, com el Marwan, que explica que va deixar enrere el Marroc amb només 19 anys.
3: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam fresar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
2: L'hospital de la ciutat també està al límit. Hi ha centenars de persones amb ferides infectades dels dies de l'entrada massiva i també de baralles, i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna

0: fins i tot algun cas aïllat de tuberculosi. Ramsès Mohamed Azoumic, de l'associació Elin de Ceuta, alerta que això anirà més si les administracions no posen remei real a la crisi humanitària.
1: Estas personas están ahora mismo en una situación muy deplorable, muy precaria, expuestas además a unas condiciones de falta de higiene que está haciendo que muchas de ellas desarrollen enfermedades que tememos que se conviertan en una situación epidemiológica en Ceuta grave de cara a contagios de posibles infecciones.
0: Per tot plegat, la ministra de Sanitat, Mònica García, visitarà avui Ceuta per primer cop des que va esclatar la crisi migratòria.
2: Per cert, que les darreres hores el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que informaven sobre aquesta crisi migratòria des de la ciutat fronterera de Fenidek. El govern espanyol considera que s'ha vulnerat la llibertat de premsa i l'ambaixada espanyola a Rabat diu que busca una solució amb les autoritats marroquines.
3: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
2: Jornada de dol a Manzanedo de Baldueza, un municipi de Ponferrada, Lleó, on ahir van morir dues dones i dos nadons van resultar ferits per una riuada. Els fets van passar cap a 8:15 del vespre, quan una gran tromba d'aigua va arrossegar part d'un turó. L'aigua, el fang, les pedres i les cendres dels incendis forestals de l'any passat van negar un celler on hi havia 6 persones. Ho resumia l'alcalde de Ponferrada, Marco Morala, a una televisió local.
4: Me parece que unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo y bueno, pues fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
2: Les dues víctimes mortals són dues dones d'uns 60 i 80 anys. I a Catalunya els bombers han fet al voltant d'un centenar de serveis després del capítol de pluges intenses d'ahir al Solsonès, l'Anoia, Osona i Bages, entre d'altres comarques. També hi ha hagut afectacions a la xarxa ferroviària i també es va tallar la Nacional 260 a Ribes de Freser, al Ripollès, pel despreniment de roques. Ucraïna colpeja Moscou amb 600 drons. Tot i la dimensió de l'ofensiva d'aquesta matinada, uns 200 aparells han estat abatuts per l'exèrcit rus i només hi ha hagut 3 persones ferides, segons l'alcalde de la ciutat. Moscou és lluny del front de guerra i des de l'inici de la invasió ordenada per Vladimir Putin el 2022 havia esquivat els efectes directes de la guerra. Els últims mesos, però, l'exèrcit ucraïnès ha intensificat els atacs de llarg abast contra la capital. L'ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les últimes hores ha matat 6 persones, 3 a la regió russa de Rostov i 3 a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics contra Kiev. La ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. I a tot això, Romania ha anunciat que un avió de combat espanyol de l'OTAN ha batut un dron no identificat que ha vulnerat el seu espai aeri. I a Hongria, almenys 12 persones han mort i 10 més han quedat ferides en l'accident d'un autobús. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista situat 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. A l'autobús de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i 2 conductors, segons apunten mitjans de comunicació hongaresos. L'avís d'accident s'ha rebut a les 3 de la matinada i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la policia, serveis d'emergència i bombers que amb grues han pogut moure el vehicle bolcat i socórrer les persones que hi estaven atrapades. Mentre s'hi estigui treballant el tram afectat de l'autopista, ha quedat tancat el trànsit. El primer ministre hongarès, Peter Maguiar, ha expressat a través de les xarxes socials el seu condol a les famílies de les víctimes i ha agraït la feina dels equips que han participat en les tasques de rescat. 9:15. Parlem ara d'un estudi que determina que una prova física basada en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames simplifica el pronòstic de l'evolució de la malaltia en persones grans que tenen càncer. És, com dèiem, la conclusió d'un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Ens ho explica en aquest reportatge a la Montse Mira amb el muntatge de Marçal Turó.
5: La investigació obre el camí cap a un enfocament més personalitzat de l'oncologia geriàtrica. Una prova física que es pot fer en uns 10 minuts permet determinar el grau de fragilitat d'una persona gran malalta de càncer i predir la seva supervivència a un any vista. Marco Inzitari, director general del Parc Sanitari Pere Virgili, explica en què consisteix.
6: La velocitat de la marxa en una distància de 4 metres, mesurada, òbviament, amb certs tipus de regles o normes, perquè quedi sempre es mesurada igual, Una altra prova és la força muscular de les extremitats inferiors, que és, bàsicament consisteix en mesurar el temps en aixecar-se i sentar-se en una cadira un cert número de vegades. I la tercera és una prova d'equilibri.
5: El test no suposa cap complexitat pels professionals sanitaris i ofereix una capacitat de pronòstic comparable a avaluacions geriàtriques molt més completes. Els resultats permeten afinar i personalitzar el tractament.
6: Sempre diem que ajuda a individualitzar el tractament perquè no parteix d'un número fred com és l'edat, per exemple, per prendre la decisió, que evidentment tampoc mai s'utilitza per si sol, evidentment, però trenca una mica aquest mite que l'edat pugui ser un discriminant per fer o no fer alguna cosa. Pues no és l'edat cronològica, sinó és la reserva o la fragilitat de la persona.
5: Això significa que, tot i tenir una edat avançada, els pacients amb una reserva funcional òptima poden tolerar tractaments oncològics agressius.
6: Estimant la reserva o la fragilitat de la persona, podríem decidir, per exemple, que una persona, no obstant sigui gran o molt gran, si té una bona reserva i, evidentment, l'estat de la malaltia oncològica i els professionals de referència ho consideren, podria ser beneficiós provar un nou tractament.
5: L'estudi s'ha fet amb la participació de 229 pacients de 65 anys o més que tenien diferents tipus de càncer en diferents estadis i se n'ha fet un seguiment durant un any. Es va poder observar que el risc de mort dels pacients identificats com a fràgils duplica el dels que no ho són. El projecte té una segona fase que avaluarà si un programa especialitzat d'exercici físic combinat amb diferents factors de vida saludable pot reduir la fragilitat i augmentar la reserva funcional en persones grans amb càncer. Segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut, cada any es diagnostiquen més de 20 milions de casos nous de càncer al món. El 2050 s'espera que se superin els 35 milions.
2: I encara parlant de salut, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a donar sang per assolir 10.000 donacions en el que queda de mes. Actualment les reserves són suficients per fer front a la demanda, però reclamen no abaixar la guàrdia perquè a partir de setembre les necessitats de sang poden augmentar. El Banc de Sang i Teixits s'havia marcat com a objectiu arribar a les 40.000 donacions els mesos de juliol i agost. El juliol se'n van assolir poc més de 18.000 i la primera quinzena d'agost 10.000. Actualment hi ha reserves per a 7 dies, l'habitual en aquesta època de l'any, però la xifra de cara als mesos de setembre i octubre hauria d'augmentar fins als 8 o 9 dies. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i en parla en declaracions a aquesta emissora.
7: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i va. Òbviament hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
2: Aquest estiu, 62 poblacions s'han afegit a la donació de sang en el programa de Festa Major, en una iniciativa que va néixer fa 21 anys a Mollet i que s'ha anat ampliant arreu del territori. Aquest matí estan oberts els punts de donació de 400 hospitalaris, el del Clínic, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, tots dos, el Joan 23 de Tarragona i l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Per ser donant, només cal tenir entre 18 i 70 anys i pesar més de 50 quilos, també tenir bona salut.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: I ara música. Mònica Naranjo converteix el Festival de la Portaferrada en una celebració dels seus 30 anys de carrera. La cantant de Figueres va repassar ahir a la nit els èxits de la seva trajectòria en un gran espectacle amb llums, coreografia i canvis de vestuari, en què va exhibir la seva potència vocal. Ho va seguir la Berta Artigas Fontàs.
8: La nit al Guíxols Arena va començar amb Soleá Morente. La filla del cantaor va barrejar el flamenc d'arrel amb sonoritats pop i una proposta desenfadada que va servir per escalfar motors abans de l'actuació de Mònica Naranjo.
9: Que me trajo ríos de fama.
8: La cantant de Figueres va fer un espectacle pensat per repassar 3 dècades de carrera que va arrencar amb aquesta cançó, Fama, pensada especialment per la celebració. Al llarg de la nit, Naranjo va fer un recorregut pels èxits de la seva trajectòria. Desatame, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte van ser corejats pel públic en un concert que va ser també una exhibició de potència vocal i on els canvis de vestuari van ser nombrosos. Amb aquestes actuacions, el Festival Portaferrada encarrila els últims compassos de l'edició número 64. Tancarà dimecres la programació d'aquest estiu.

0: I avui també és una jornada carregada de concerts. En repassem alguns dels més destacats.
1: Parecías la noche perfecta, la luna entreabierta. Y el oscuro cuando...
0: Clara Pell actua a les 10 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer en el marc del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Ella és una de les personalitats més inclassificables de l'escena musical actual i durant el concert repassarà els temes del seu darrer treball, Nuca, que posa en valor el fet d'inventar noves fórmules per trobar ponts entre desconeguts i cultivar l'empatia.
2: Parole, parole, parole. Parole, parole, parole.
0: Al Maresme avui actua Sergio Dalma al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, 2:15 del vespre. I presenta Ritorno a Via Dalma, el 23è àlbum de la seva carrera. La seva veu s'endinsa a Itàlia per retre homenatge a la música d'alguns dels autors més destacats d'aquest país, viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils.
3: Hola, otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso...
0: I al Summerfest de la Cerdanya hi arriba un dels fenòmens musicals de l'estat. La Love You és un dels grans fenòmens del pop-rock. La banda madrilenya ha revolucionat l'escena amb el seu punk-pop i l'impacte a les plataformes digitals, amb milions d'oients mensuals i diversos discos de platí. Avui actuen a les 9 del vespre.
4: El temps.
0: 9:15, ara amb l'Eloi Cordomí.
5: Comencem el dia amb un ambient una mica més fresc, sobretot als llocs on ahir va haver-hi tempesta. Destaquem, per exemple, mínimes de 12 graus a Viella, al Pont de Suert, i 11 graus a Puigcerdà. En canvi, al centre del país i en alguns llocs de la costa no ha baixat tant, encara es manté una certa xafogó. Avui la temperatura serà semblant a la d'ahir, per tant, no tan alta com la de la setmana passada. En previsió, que hi hagi restes de núvols a aquesta hora, cap al centre del país, al Pirineu també, un dia variable, com a mínim aquest matí, amb més sol a resta de Catalunya, i en previsió que es formin ruixats i tempestes, especialment al Pirineu, Prepirineu, aquesta tarda també al nord-est de Catalunya i en alguns llocs del prelitoral. Les més fortes creiem que se situaran al nord i al nord-est del país, amb alguns aiguats puntualment intensos, ho adverteix amb un avís de nivell groc al Servei Meteorològic de Catalunya. Compte perquè també podrien tenir alguna calamarsada en aquestes zones. I en pròxims dies... Preveiem que dilluns, dimarts i dimecres el temps sigui força tranquil, amb moltes més estones de sol, tan sols algun ruixat residual al nord de Catalunya, i amb unes temperatures que repunten. De cara a dijous, tornarà a arribar una nova tongada de tempestes que farà baixar els termòmetres.
4: 3CatInfo i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: De la crònica política avui us expliquem que la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles del 2027. Després de presentar-se als comicis tant del 2019 com del 2023, quan va perdre els dos diputats que tenia, ara la formació anticapitalista assegura que s'ho torna a plantejar i que ho acabarà decidint un cop tinguin més clares les possibilitats d'aconseguir representació. Ho explica en una entrevista a la CN, la portaveu nacional del partit, Su Moreno, que sí que ha descartat així cap front d'esquerres, com proposa el líder dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián.
6: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les eleccions municipals de l'any que ve, la CUP també descarta pactes amb altres esquerres com els Comuns i Podem. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació al Saló de Cent de l'Ajuntament. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. Ara cinema. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Ahir, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li va atorgar el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Or 2026 a la millor pel·lícula, que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell explicava nova aquesta setmana, que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, Angélica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
7: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya, amb localitzacions en indrets com Cusco, la Selva i els Andes peruans, i també llocs del territori català, com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i també la ciutat de Barcelona. I encara més cinema, la pel·lícula Femení singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Són Ningú borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Júlia Marcó, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela i jo, d'Inés Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director del festival, Jordi Forcada, destaca l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
8: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, als objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència d'uns 8.000 espectadors. I parlarem ara d'habitatge. Les empreses de co-living, de lloguer d'habitacions, legals i regularitzades, s'estenen a la demarcació de Girona, i no només a les poblacions més grans, també amb una nova modalitat, els co-livings rurals. Des de Girona, crònica de Fèlix Martín.
9: Les empreses de co-living es desmarquen dels subllogués il·legals, s'estenen més enllà de la ciutat de Barcelona, i cada vegada hi ha més oferta repartida pel territori. Estem parlant d'habitatges amb habitacions de lloguer amb el dret de fer servir espais comuns, com la cuina o el lavabo. Una d'aquestes empreses, Dencol, gestiona més de 30 habitacions de co-livings repartides per diferents barris a la ciutat de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge i reclama una regulació més clara.
10: A l'hora de regular es posa tot en el mateix sac. No pots regular de la mateixa manera. I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és locació i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
9: Una vessant nova són els co-livings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llavià, a l'Empordà, ha optat ara per aquest model i hi viuen tot l'any. Ho explica el seu responsable, Joan Coll.
11: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall, el d'això. Per tant, l'espai. Això no es pot oferir en lloc que no sigui en el món rural.
9: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000, mentre que al conjunt de l'Estat la xifra s'enfila fins als 20.000.
0: I de les comarques gironines marxem ara cap al Priorat. A Falset, en aquesta comarca avui, organitzen una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i pot participar tothom que ho vulgui. Els testimonis es recolliran en un cofre que quedarà custodiat al castell de Falset fins l'any 2056. Les persones que hi participin poden deixar carta, fotografies o objectes petits. Les càpsules són unes bosses que tenen una mida aproximada d'un full d'un A4 i totes elles es tancaran en un cofre que quedarà, com dèiem, custodiat durant 30 anys al museu que hi ha al castell de Falset. La idea és que l'any 2056 siguin els joves d'avui els que s'encarreguen d'obrir aquestes càpsules del temps l'any 2056, però si algun dels participants vol fer arribar el seu missatge a un destinatari en concret, també ho pot especificar. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans que organitza aquest esdeveniment.
12: Pot ser que la persona que vulgui portar el sobre doncs, vagi dirigida doncs, exclusivament doncs, amb uns familiars doncs, de l'època del 56, o pot ser que sigui més general, o pot ser que doncs, no sé, hi hagi una cosa que no la vulgui dir ara i la vulgui dir d'aquí 30 anys.
0: I ara música. Avui fa exactament 150 anys que es va estrenar l'òpera Siegfried de Richard Wagner, una òpera que forma part de la tetralogia L'anell de Nibelung. Siegfried, que representa la joventut de l'heroi, és la tercera de quatre òperes de la tetralogia amb text i música del mateix compositor. Per a L'anell de Nibelung, Wagner es va basar en un poema èpic medieval alemany i en una saga islandesa del segle XII. Amb l'estrena d'aquest anell de Nibelung, Wagner feia realitat el seu somni de l'òpera com a art total a la recerca de la unitat entre música i teatre, i a més, amb un teatre dissenyat per ell mateix justament per a les representacions de les seves òperes, el Teatre del Festival de Bayreuth, que va obrir les portes amb la primera representació completa de l'anell de Nibelung entre els dies 13 i 17 d'agost del 1876. Per tant, ara se'n commemora el 150è aniversari. 5 minuts i arribarem al punt de les 9.
13: Esports.
0: Roger Mau.
14: Esport en directe ara mateix. Està en marxa l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Meritxell Soler corre des de 9:15 la marató femenina. La prova, de moment, la lidera en solitari la màxima favorita, la finlandesa Elisa Vainio. Ara està en marxa, com diem, la marató femenina, i quan passin 10 minuts de les 9, és a dir, d'aquí poc més d'un quart d'hora, els catalans Ibrahim Shakir i Ilias Fifa també disputaran, en el seu cas, la prova masculina. De moment, la penúltima jornada d'ahir d'aquests europeus ens va deixar dues medalles catalanes. Pol Magrath va guanyar l'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà va fer un temps d'1:23:23. D'aquest triomf en va parlar el Club de Mitjanit de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
15: Bueno, això és un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar... Em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però, bueno, sempre el primer lloc és el millor.
14: La segona medalla catalana se la va penjar Raquel González, la maresmenca, en aquest cas va guanyar el bronze a la marató, també de marxa atlètica. I en paral·lel, Maria Vicente ha tancat la seva participació a l'heptatló femení amb la 8a posició final. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, un rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Són declaracions a Teledeporte.
16: No me lo creo, o sea, al final ha sido una temporada muy dura, muchas no lesiones, ha sido una, pero que he ido alargando durante mucho tiempo. Ay, me ha costado, pero bueno, como te digo, muy feliz de estar aquí, de estar de vuelta, agradecida con todo el mundo, con Ramón, con Óscar, con Idoia, con todo el mundo que me ha ido apoyando.
14: D'altra banda, el reusenc Abdesamat Okelfen ha acabat 7è a la prova dels 10.000 metres. I en futbol, el Barça ja és a Suïssa per jugar avui un partit amistós contra el Basilea, l'últim abans del Gamper. Hi són la majoria dels mundialistes. Lamine, Dani Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i també Gordon. Però, en canvi, no han viatjat ni Gavi ni Pedri. Tampoc ho han fet els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, com, per exemple, Casado o Héctor Fort. El partit començarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. De moment, el Barça ahir ja va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Després de 5 temporades a l'equip blaugrana, el davanter s'ha acomiadat de l'afició a través de les xarxes socials.
17: En este club dejo amigos dentro y fuera del vestuario y a mucha gente que nos ha hecho mejores a todos. Juntos hemos sido campeones con el Barça y también muchos de nosotros con la selección. Gracias y Forza Barça.
14: El PSG pagarà prop de 50 milions d'euros per Ferran, que signa fins al 2021. El davanter ja s'ha entrenat a París, de fet, sota les ordres de Luis Enrique. I encara en futbol, l'Espanyol avui s'estrena a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici de la Lliga, tot i que ha llançat una advertència.
18: La Lliga, a la Lliga que té el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos, vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso i assegurar el primero te da ir después a por lo demás.
14: De moment, la primera jornada de primera ens ha deixat dos partits, Sevilla 2, Rayo 1, i per altra banda, Alavés 3, Getafe 0. El cap de setmana també comença aquest cap de setmana la Lliga de Segona. El primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés. Quique Álvarez és el tècnic dels gironins.
13: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
14: I en motor, Àlex Palou sortirà 11è al Gran Premi del Canadà de l'Indicar, que es disputa el nou circuit urbà de Markham. El pilot català, que aquesta temporada pot aconseguir el seu 5è títol, és el líder de la competició. D'altra banda, avui comença el Mundial d'Hoquei Herba. La selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'estrena a 2:45 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení debutarà a 8:45 del vespre contra Irlanda. I acabem explicant que triomf del Barça d'handbol per 41-44 contra el Nordhorn alemany en el primer duel de pretemporada de la equip de Carlos Ortega.
0: Són les 9, benvinguts al
19: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
20: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
21: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org
22: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Benvinguts una setmana més, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb una havanera preciosa, la balada del Lucas. La va composar José Luis Ortega Monasterio, que, com sabeu, era coronel de l'exèrcit espanyol. Per cert, a principis dels anys 70, ell va ser cofundador de la Unió de Militars Demòcrates i al poc temps el van expulsar de l'exèrcit. Bé, deixem la política i tornem a l'havanera. Sembla ser que és una història verídica. Un pescador de Palamós, el que una turista sueca s'endugué al seu país i al cap d'uns anys, en Lucas va tornar a la seva platja, a la seva barca i al seu racó de pau. Segur que us encantarà. Us la canta Barca de Mitjana amb la balada d'en Lucas.

La propera panera no té un autor conegut i tampoc és molt coneguda, però espero que us agradi força i segur que la interpretació que em fan els nostres amics del grup Montjuïc us enlluernarà. Es diu La flor de l'Empordà. Grup Montjuïc.

Si fóssim gavines, és la propera manera. La va escriure Tofolmus. La música és d'Ortega Monasterio. Tòfol és un poeta menorquí que li diu a la seva estimada que si fossin gavines, travessarien mars, volarien damunt de les barques, estarien sempre junts, cercant sempre nous horitzons. Ens desprèn una melangia calmosa, llunyana, resignada i molt plena de silencis. Ens la canta el grup Maragassa. Maragassa són quatre components i toquen tres guitarres i tenen una veu femenina. Si fóssim gavines, amb Maragassa.

Tamariu. Tamariu és un bonic poble de la Costa Brava i és també el títol de la bonica havanera que ara escoltarem. La lletra és de Narcisa Oliver i la música d'en Bastons. L'havanera té un caire molt descriptiu i localista. Ens parla, com no pot ser d'una altra manera, de Tamariu. Ens la canta Neus Mar i el mestre Bastons que l'acompanya a la guitarra. Tamariu, Neus Mar, amb Bastons.

El grup de veneres Marajol ens canta ara la venera Oreneta Gentil. És un balset típic mariner. No té un autor conegut. És una de les cançons més cantades i versionades per a tots els grups. Ens descriu a un mariner enamorat. Ell parla amb una oreneta i li fa l'encàrrec de que trobi la seva estimada i li digui que l'espera a trobar de nou. Amb tot l'anhel, mentre s'arrapa els records d'aquell desvari. El grup Marajol i Oreneta Gentil.

0: Joaquim Chena és un dels millors en la cançó popular. Ens canta ara La barca i la mar. D'en Quim Chena és la lletra i la música. I ell mateix ens la canta. Va néixer a Pineda, però viu a Calella. La cançó té una qualitat musical molt notable. La lletra ens parla del mar, de la barca, de la navegació a la nit, de la lluna i, com no, d'amor. Amb aquesta manera, tanco el programa i us dic adeu i fins la setmana vinent. Us espero i us desitjo, amics i amigues, molta salut i us deixo amb en Quim Chena, La barca i la mar.
1: Jo d'imaginar les zones de la mar com lentament van arribant a la sorra, saps? Just a l'entrada fosca.

silente în lăsură. Geală lune surd, lănit vea la mar.

0: Elles amissent au monde.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Benvinguts de nou, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i els amics de les habaneres. Us parla Ramon. La primera habanera d'avui es diu Ànima marinera. La va composar en Tito Corona. Va néixer a Barcelona. Va formar part del grup Marinada, que és de Cerdanyola. En aquesta cançó mostra un gran sentiment d'enyorança. Ens canta a la mar, a les gavines, a la barca i la vela, a les ones i a l'esperit mariner. Ens la cantarà avui el grup Arjau, Ànima marinera.

Antònia Vilàs és l'autora de la lletra de la propera havanera, que es diu El cant del mar. L'Antònia va treballar mitja vida a una tenda de la Barceloneta, venent roba de nen petit. Té molts i molts premis com a poetessa. La música la posa en aquesta havanera el mestre Salvador de Bau, que és nascut a Vilajuïga, a l'Alt Empordà. Ell era mestre d'escola a Torroella i Montgrí. En aquesta manera viurem els records d'un vell pescador que ja no pot veure les gavines a la mar. Recorda quan era jove, fort i pescador. El cant del mar el sent cada dia, encara el captiva, però ja no el pot sentir. Ens la canta el grup Boira, El cant del mar.

ulls posats al mar. Malgrat que les teves nines ja no veuen les gavines en el seu entorn volar.

La següent habanera la coneixeu tots. És molt popular i no té un autor conegut. Es diu Rosina, la del bello cantar. Rosina es va enamorar d'un oficial de Nova York que, a l'acabar la guerra, va marxar i la va deixar. Ella ja no canta, doncs té el cor trencat. Malgrat té altres pretendents que la volen fer oblidar i volin que torni a estimar i a cantar. Ens la canta el grup Peix Fregit. Rosina, endavant.

Us proposo ara una manera poc coneguda. La va composar Lluís Maria Nubiola, nascut a Barcelona el 1945. La manera es diu Vine amb mi. El Lluís Maria va fundar el grup de vaneres La Gavina l'any 1983. Amb aquesta vanera, Lluís Maria va guanyar el Premi d'Honor de la 20a Mostra de Vaneres de Palamós l'any 1986. Aquí li demana a la seva estimada que vagi amb ell a la seva barca. Faran junts de la vida un somni, sempre junts, volant com les gavines. Vine, vine amb mi. Òbviament, ens la canta el seu grup, el grup Gavina. Vine

Amb la lletra de Rafael Llop i Casanovas i música de Josep Maria Roglan, escoltem ara l'havanera La barca xica. Ens porta aquesta havanera a un nivell poètic molt, molt elevat. Ens porta també a l'univers dels infants i a les seves joguines. Ens parla d'una barca molt xica, una joguina. Ens la canta el grup, però bo. La barca xica.

L'havanera Ulls Verds la va composar a la lletra Josep Cervià i Figa i a la música Ricard Viladesau, que va dir que per tocar bé has de ser un esclau del teu instrument, te l'has de fer teu i fer-li dir el que vols. Ell ho va fer, ho va aconseguir. En Cervià, a la lletra, va saber connectar amb el to nostàlgic i endolcit de les habaneres més populars. Vol ser poeta per poder dir quan estima, per parlar dels boscos, de la mar, de les ones, de les barques. Aquesta tendra habanera ens la canta el grup femení Les Anxovetes. Ulls Verds.

Amigues i amics de les Habaneres, arribem a la fi del programa i us dic adeu i us desitjo molta salut amb l'habanera més popular amb totes les cantades i en els seus comiats, la vella Lola. I ens la canta avui el grup Alba. Us ha parlat Ramon. Adeu, fins la setmana que ve i molta salut. I ara, vella Lola i grup Alba.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels manté la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuïn sent especialment elevades durant les properes nits. Segons les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia, entre aquesta matinada i la de dimarts es podria superar el llindar de temperatura mínima de 24,9 graus, fet que dificultaria el descans nocturn i incrementaria els riscos per la salut de les persones més vulnerables. La situació es manté a nivell de perill moderat, però des del consistori es recorda que les onades de calor poden tenir efectes importants, especialment entre la gent gran, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior. Per aquest motiu, es recomana hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i buscar espais frescos i climatitzats durant les hores més caloroses del dia. Des de Protecció Civil Municipal comuniquen que la prealerta és un primer nivell preventiu que permet fer un seguiment constant de l'evolució meteorològica i activar mesures de prevenció abans de que la situació pugui agreujar-se.
3: Bueno, pel que respecta, diguéssim, a termes de calor, de calor intensa, d'onada de calor, que ara mateix tenim una prealerta. Nosaltres tenim la prealerta, l'alerta i l'emergència. No? La prealerta seria més un avís preventiu, que no implica una activació de pla, que és quan hi ha un cert avís de perill. En aquest cas és per una superació de 36,6 graus centígrads, que aquest seria el nostre llindar mínim, no? Que és la mitjana de 15 anys de... L'alerta s'activaria en cas de superar-se els 38,6 graus. I hi ha una emergència es posaria en cas de que hi hagués un episodi realment d'emergència que estigui finalment afectacions. No?
2: Entre aquestes mesures preventives destaca la promoció dels refugis climàtics municipals, espais especialment habilitats perquè la ciutadania pugui protegir-se dels efectes de la calor extrema. Castelldefels forma part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics i aquest estiu compta amb un total de 7 refugis climàtics distribuïts pel tot el municipi. 5 són espais interiors climatitzats i 2 són espais exteriors amb ombra i vegetació. Els refugis climàtics interiors són a l'edifici de la República, situat al carrer Arcadi Balaguer, al centre cívic Federic Montpou, a la plaça Joan 23, la biblioteca Ramon Fernández Jurado, al carrer Bisbe Urquinaona, al centre cívic Vista Alegre, al carrer Mansió i l'espai del mar, al passeig marítim. Pel que fa als espais exteriors, la ciutadania també pot trobar refugi davant de les altes temperatures al parc del Castell i al parc de la Muntanyeta, dos espais amb zones d'ombra que formen part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics. Precisament, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explicava en una entrevista a Ràdio Castelldefels fa uns dies de què és exactament un refugi climàtic i quina funció tenen aquests espais durant els episodis de calor extrema. L'escoltem.
4: Pues un refugio climático es aquel espacio en el que todo el mundo puede asistir y que las temperaturas pues disminuyen y puedas estar en un entorno mucho más acogedor y poderte refugiar, por eso el refugio de las altas temperaturas. Tenemos varios, como bien has dicho, la biblioteca, tenemos el centro cívico, el Federic Montpou, tenemos también pues las fuentes, tenemos, si no recuerdo mal, creo que son 8 las que tenemos en el municipio y que pues que nos ayudan a que todo el mundo en un momento determinado pues pueda pasar por un espacio público y que tenga ese pues pueda huir o refugiarse de las altas temperaturas.
2: L'Ajuntament recorda que aquests equipaments són d'accés gratuït i estan pensats perquè qualsevol persona que necessiti protegir-se temporalment de la calor pugui fer-ho amb seguretat. A més, aquest estiu el municipi també impulsa la xarxa de microrefugis climàtics formada per establiments col·laboradors que ofereixen espais frescos durant les hores de màxima calor. El seguiment de l'episodi continua fent de manera permanent a partir de les actualitzacions del Meteocat, que revisa diverses vegades al dia l'evolució dels riscos meteorològics. Escoltem el Joan Álvarez com ens ho explica.
3: Bé, nosaltres el seguiment que fem dels riscos, en aquests casos meteorològics, nosaltres sempre ens fixem en la informació que proporciona el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. Ells tenen un mapa que actualitzen diàriament 3 cops al dia i, bueno, en funció dels riscos meteorològics, per cada risc tenim uns índexs, en aquest cas el de la calor són aquestes temperatures, no? El tema de pluies, doncs, tenim llindar de mil·límetres per 30 minuts o mil·límetres per precipitació per 3 hores, per 24 hores. I segons el llindar, si es superen i amb la possibilitat que es poden superar, doncs emetem aquestes prealertes o diguem les alertes.
2: Des del consistori es demana també a la ciutadania que estigui especialment pendent de familiars, veïns o persones que visquin soles que puguin mantenir més dificultats per afrontar aquestes altes temperatures mentre es mantingui l'episodi de calor intensa. Castelldefels continua executant durant aquest estiu diverses obres de renovació urbana que comporten afectacions puntuals a la circulació. Segons explica l'Ajuntament, el període estival és el moment més adequat per concentrar aquest tipus d'actuacions aprofitant la reducció de l'activitat escolar i una menor intensitat de trànsit en algunes zones de la ciutat. Castelldefels viu aquests dies un dels períodes de l'any amb més activitat pel que fa a les obres a la via pública. Com és habitual, durant els mesos d'estiu, l'Ajuntament concentra bona part de les actuacions del manteniment i renovació urbana aprofitant la reducció d'aquesta activitat. Actualment, els treballs més destacats es desenvolupen en diferents punts de la ciutat i formen part de projectes destinats a millorar l'accessibilitat, renovar infraestructures urbanes i modernitzar diversos carrers i espais públics. Entre les actuacions en marxa n'hi ha que afecten el barri de Montemar i així com diferents intervencions que tenen incidència directa sobre la mobilitat a l'entorn a l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda de la Constitució i el carrer Barcelona. El cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, Òscar Herrero, ens explica quines són les principals actuacions que s'estan executant aquest estiu i les afectacions que comporten.
5: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'Ontmar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització. I aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'Avinguda 303 i la 319. Això està afectat, va avançant l'obra, van baixant cap al centre i ara està afectat aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre pràcticament seria l'Avinguda de la Platja i l'Avinguda 305. Pues aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre pues ha d'anar pel pont de l'Avinguda de la Platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'Avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? Sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, pues coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cada setmana la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
2: Les restriccions afecten especialment alguns dels principals accessos entre la zona de la platja i el centre de la ciutat, fet que pot comportar retencions puntuals, sobretot durant les hores de màxima afluència de vehicles. Des del consistori remarquen que es tracta d'actuacions necessàries per continuar millorant la infraestructura urbana del municipi i que, un cop finalitzades, permetran de disposar de carrers més accessibles amb serveis renovats i amb una millora de la qualitat de l'espai públic. aquestes actuacions, cal sumar-hi una afectació puntual prevista per a la setmana 20, per aquesta setmana, que tindrà incidència sobre el transport públic urbà. Els treballs de manteniment que es duran a terme a la ronda Ramon Otero Pedrallo obligaran a modificar temporalment el recorregut habitual d'alguna de les línies d'autobús i alterar el funcionament d'algunes parades mentre duri la intervenció. Els detalls d'aquesta afectació ens les explica novament el cap de mobilitat, Òscar Herrero.
5: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9 i mitja a 1 i mitja pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Vanavieja, a Vanavieja General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una d'Avisada, quedaran anul·lades de 9 i mitja a 1 i mitja. Val? Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a lo que és Constitució. Val? Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Vanavieja i això és el que estem treballant ara.
2: Des de l'Ajuntament recomanen als conductors i als usuaris de transport públic consultar els avisos municipals i preveure possibles canvis en els seus itineraris habituals. També es demana extremar la prudència a les zones d'obres i respectar la senyalització provisional instal·lada durant l'execució dels treballs. Els centres educatius de Castelldefels treballen durant aquestes setmanes d'estiu en tasques de manteniment, adequació i millora de les seves instal·lacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions possibles a l'inici del curs 2026-2027. L'Ajuntament també preveu impulsar actuacions de més envergadura gràcies a les subvencions destinades a la rehabilitació i modernització dels equipaments escolars. Les escoles aprofiten l'aturada lectiva per dur a terme aquelles actuacions de manteniment i millora que resulten més complicades d'executar amb els alumnes a les aules. El pròxim curs escolar començarà el dia 8 de setembre per als alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Abans d'aquesta data, però, els diferents centres del municipi treballen per deixar a punt les instal·lacions, equipaments i espais comuns. A les actuacions habituals de manteniment s'hi afegeixen aquest any diverses intervencions de millora que es podran desenvolupar gràcies als programes de rehabilitació, adequació i millora, coneguts com a RAM, impulsats per la Generalitat i adreçats als centres públics. Segons ha explicat el regidor d'Educació, Ramon Amador, la voluntat és aprofitar al màxim aquest període per donar resposta tant a les incidències de manteniment ordinari com les necessitats d'infraestructura que requereixen una actuació més important. L'escoltem.
6: Aquest any farem molt més. Molt més per què? Perquè la Generalitat ha destinat, i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació, d'una partida d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi públics per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment. No? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, vale? I en no res, des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres. No? O sigui, per una banda, tenim aquesta, abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com ho he comentat, per fer grans millores d'infraestructures. No? En aquest cas, ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes, en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
2: Les actuacions previstes poden incloure millores en les instal·lacions interiors, adequacions d'espais comuns o treballs de reparació i intervencions relacionades amb l'eficiència energètica i la climatització dels edificis escolars. Precisament, un dels aspectes que centra l'atenció dels responsables municipals és la modernització dels sistemes de climatització i calefacció d'alguns equipaments. Des de l'Ajuntament remarquen que la planificació d'aquestes millores es fa en coordinació amb les direccions dels centres educatius i que són les que coneixen de primera mà les necessitats específiques de cada escola. L'objectiu és establir prioritats i adaptar les actuacions a la realitat de cada equipament, ja que no tots els centres presenten les mateixes necessitats. Alguns requereixen intervencions en espais exteriors i altres en espais interiors. A més de les obres de treball previstos durant l'estiu, el municipi ja prepara també l'inici oficial del nou curs escolar. Una de les primeres cites arribarà el 4 de setembre en l'acte d'inauguració del curs 2026-2027, que inclourà una conferència de la comunicadora Andrea Vilallonga, sota el títol «Instruccions d'ús per sobreviure al curs escolar». D'aquesta manera, Castelldefels ha aprofitat les setmanes de vacances per avançar la posada en marxa i el dia de dels centres educatius i preparar l'arribada de milers d'alumnes que tornaran a les aules a partir del pròxim 8 de setembre.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Castelldefels ha posat en marxa noves actuacions per millorar l'accessibilitat de les seves platges i facilitar l'accés a la informació a tota la ciutadania. Entre les novetats d'aquest estiu destaca la incorporació de codis navilents als panells informatius situats en diferents punts del litoral. Mitjançant l'aplicació mòbil Navilens, les persones usuàries poden consultar de forma ràpida informació actualitzada sobre l'estat de la mar, els serveis disponibles als punts accessibles, les recomanacions de bany i les normes de conducta a la platja. El sistema ofereix una informació en format àudio i en diversos idiomes, fet que contribueix a millorar l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat visual i per als visitants internacionals. Els codis estan disponibles als panells informatius de la platja, als punts accessibles ubicats, als accessos 3, 8, 19, 26, 32 i 33. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Municipal de Millora de l'Accessibilitat del Litoral, que també ha inclòs formació en llengua de signes al personal de salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme. D'altra banda, la platja de la Pineda, a l'accés 32, ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Aquest distintiu acredita que el recorregut des de les places d'aparcament reservades i les parades de transport públic fins a la vora del mar es pot realitzar de manera accessible, segura i autònoma. La certificació reconeix les millores implementades en els últims mesos, com l'adequació d'itineraris accessibles, la renovació de la senyalització, la millora dels accessos i l'ampliació de recursos destinats a facilitar l'ús de la platja a totes les persones. Amb aquesta certificació, Castelldefels reforça el seu compromís amb una gestió del litoral basada en l'accessibilitat, la inclusió, la qualitat dels serveis, sumant aquest reconeixement a altres distintius que ja acrediten les seves platges en àmbits com sostenibilitat, la qualitat turística i la seguretat. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha informat que es mantenen les situacions de prealerta associades a la calor nocturna intensa i al risc d'incendi forestal. D'acord amb les darreres previsions meteorològiques i els avisos emesos pels organismes competents. Segons els serveis d'emergència, el factor més rellevant és la situació actual, no és tant la intensitat puntual de les temperatures com la seva persistència. Castelldefels encadena diversos dies amb calor intensa, risc elevat d'incendi forestal i una situació previsiblement es mantindrà almenys un parell de dies més. Aquesta continuïtat de temperatures elevades, especialment durant les hores nocturnes, dificulta la recuperació de l'organisme i afecta especialment a les persones grans, als infants, les persones amb malalties cròniques i altres col·lectius vulnerables. Per aquest motiu, es recomana mantenir les mesures habituals d'autoprotecció, com hidratar-se sovint, evitar l'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i procurar romandre en espais frescos. Pel que fa al risc d'incendi forestal, Protecció Civil recorda que l'acumulació de calor i la manca de recuperació de la humitat durant la nit afavoreixen que la vegetació es mantingui seca, incrementant les possibilitats que un foc es propagui amb més facilitat. El tècnic de protecció, Joan Álvarez, explica que diversos factors meteorològics i ambientals condicionen el comportament dels incendis forestals. L'escoltem.
3: Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota dels 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegeix també un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no hem tingut aquest factor, aquesta suma de factors facilita molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació. També tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
2: Tot i que actualment Castelldefels no es troba en una situació de restriccions especials d'accés als espais naturals, des de Protecció Civil es demana prudència a la ciutadania i responsabilitat en qualsevol activitat que es desenvolupi a l'entorn forestal. Escoltem el Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
3: Bueno, principalment, actuant seny, si anem a la natura... primer de tot, que a Castelldefels no tenim ara cap restricció degut al nostre perill d'incendis forestals. Hi ha altres municipis que sí que tenen restriccions perquè, bueno, el pla enfocat de la Generalitat sí que es troba en fase d'emergència i en aquells municipis que tenen un risc molt alt, extrem, o que estan en pla alfa nivell 4, sí que hi ha restriccions d'accés, restriccions d'activitats i, bueno, nosaltres no ho tenim. Tot i això, recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, per suposat, totes aquelles activitats que impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar sobretot les precaucions al medi natural, no? També comunicar, si anem al medi natural, a alguna persona per, bueno, que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
2: Des del Servei Municipal també recorda la importància d'actuar ràpidament davant de qualsevol indici que pugui indicar un inici d'un incendi. Una comunicació precoç als serveis d'emergència pot ser clau per accelerar la resposta i reduir les conseqüències d'un possible foc. Escoltem Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
3: Si detectem fum, l'actuació principal i la més simple és la de trucar al 112. La informació que hauríem de facilitar on ens trobem, si no coneixem exactament la zona o no, o, bueno, ens hem perdut una mica, no sabríem dir exactament on, podem dir una mica per on hem entrat, quin itinerari més o menys hem seguit, i el tipus de fum, el color que veiem, com és la columna, quant de temps fa que ho veiem, etc. Aquesta és l'actuació principal, trucar al 112.
2: Protecció Civil insisteix que, malgrat que els efectes de l'episodi no poden ser immediatament visibles, és important no abaixar la guàrdia. Les autoritats demanen mantenir les mesures de prevenció davant la calor i extremar les precaucions als espais forestals mentre es mantinguin actius els avisos per risc d'incendi i calor nocturna intensa. La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal que presumptament explotava sexualment dones a les províncies de Barcelona i Tarragona. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 4 persones i l'alliberament de 5 víctimes. Segons ha informat el cos policial, les dones eren sotmeses a un sistema de control basat en amenaces, coaccions i deutes econòmics, circumstàncies que limitaven la seva capacitat de decisió i les obligaven a exercir la prostitució. La investigació va permetre identificar les víctimes i localitzar diversos punts vinculats a l'activitat de la xarxa. Entre les localitats afectades hi ha Castelldefels, on es va desenvolupar part de l'operatiu policial. Les persones arrestades estan sent investigades per la seva presumpta vinculació amb delictes relacionats amb la tracta d'éssers humans i l'explotació sexual. Mentrestant, les víctimes han estat derivades als serveis especialitzats d'assistència i protecció. La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies en cas de determinar si hi podria haver més persones afectades. La lluita contra la trata i l'explotació de les persones continua sent una de les prioritats de les forces de seguretat, que mantenen actiu diversos dispositius per detectar i perseguir aquest tipus de delicte.
1: Hasta notícia aquest dimecres.
2: Castelldefels es convertirà aquest vespre en un magnífic mirador astronòmic per observar un dels fenòmens naturals més espectaculars que es poden contemplar des de la Terra. L'eclipse solar començarà a ser visible cap a les 19:35, quan la Lluna iniciarà el seu recorregut davant del disc solar, reduint progressivament la llum del Sol fins a arribar a una ocultació pràcticament total. El moment de màxima cobertura es produirà a les 20:29 minuts, quan només quedarà visible una petita fracció del disc solar. Els experts recorden que es tracta d'una cita històrica. De fet, segons les dades recollides per l'Ajuntament, l'últim eclipse total va ser visible des de Catalunya. Es va produir l'any 1905. Després d'aquest 2026 no se'n tornarà a veure cap semblant fins a finals del segle XXII. Des de l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels, Astrofels també destaquen el caràcter extraordinari del fenomen. Escoltem l'Afonso López Borgoñoz.
7: De l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total de sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la Lluna comença a passar per davant del Sol. Passa molt lentament, pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament, començarà a tapar el Sol, el màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del Sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el Sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el Sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el Sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, com parcialment tapat encara per la Lluna. És un espectacle molt recomanable.
2: L'eclipse serà especialment visible des de les zones de platja, ja que ofereix una visió oberta de l'horitzó oest. Tot i que a Castelldefels no s'arribarà a veure la totalitat del fenomen, els observadors sí que podran gaudir d'una ocultació del 99,95% del Sol. Una xifra extraordinàriament elevada. Els especialistes assenyalen que una diferència de només unes dècimes percentuals separa la ciutat de la franja de totalitat que travessarà altres punts de la península. Això significa que l'ambient experimentarà canvis molt evidents. La llum disminuirà de manera notable, les temperatures podrien baixar lleugerament i el paisatge adoptarà tonalitats poc habituals pròpies dels grans eclipses. Tot plegat es convertirà l'observació en una experiència singular per milers de persones. Així ens ho relatava l'Alfonso López Borgoño.
7: Castelldefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del Sol tapat, que és molt. Però

0: La verdad es que no te cambia la vida, pero sí que es una cosa que un té una sensación molt rara dintre, perquè, bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol. En aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar els ulls, ja no la tenim. S'han de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la Lluna, cosa que un no veu mai. I veus una altra cosa màgica, que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen. O sigui, és plasma que surt del sol, però semblen flames. O sigui, que com a exemple, i veure la Lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula.
1: Per facilitar el seguiment de l'esdeveniment, la Biblioplatja Carme Romaní acollirà una activitat especial d'observació a partir de les 7 de la tarda. L'acte comptarà amb la participació de membres d'Astrofels, que oferiran explicacions divulgatives sobre el fenomen i assessoraran a les persones assistents sobre la manera correcta d'observar-lo. També es distribuiran ulleres homologades entre les primeres persones que s'hi apropin, tot i que les unitats també disponibles són limitades. L'activitat té també una important funció pedagògica, ja que els organitzadors volen insistir especialment en les mesures de seguretat. Mirar directament al sol sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars permanents, fins i tot quan gran part del disc solar ja està ocult per la Lluna. Per aquest motiu, tant l'Ajuntament com Astrofel recorden que només s'han d'utilitzar ulleres específiques certificades segons la norma internacional ISO 1231-2. Queden completament descartats sistemes tradicionals o casolans com les radiografies, vidres fumats, els CDs, les ulleres de sol convencionals o qualsevol instrument òptic sense filtres homologats. Els experts asseguren que aquests elements no ofereixen una protecció efectiva davant la radiació solar i poden generar una falsa sensació de seguretat. Precisament sobre aquest aspecte ens adverteix l'Alfonso López.
0: Les ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografia, tot això, si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedes un minut mirant-lo, i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan ja les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupil·la i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat, perquè vulguis o no t'encanta, si estàs, pots estar mirant-lo un minut o dos, i un minut o dos que sembla poc temps, pot tenir problemes de visualitzacions els dies següents.
1: Amb tot, Castelldefels viurà aquest vespre una oportunitat única per contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Una cita amb la ciència i la natura que convertirà la façana marítima de la ciutat en un observatori privilegiat per seguir un eclipse que molts experts qualifiquen ja com un dels esdeveniments astronòmics més importants de la nostra generació. L'aparcament de l'església, un dels espais d'estacionament més utilitzat pel centre de Castelldefels, serà objecte d'una actuació de manteniment a partir del pròxim dilluns 17 d'agost. Segons han informat des de l'Ajuntament, les obres consistiran en la reparació del paviment de la llamborda de l'equipament situat darrere de l'església de Santa Maria i a pocs metres de la plaça de l'Ajuntament. L'estacionament disposa de 87 places i una infraestructura estratègica per a la mobilitat del nucli urbà, ja que dona servei tant als residents com a les persones que es desplacen al centre de la ciutat per fer gestions, compres visites o visites. Per aquest motiu, el consistori ha planificat els treballs de manera que l'aparcament pugui continuar funcionant durant tota l'actuació. Les obres es desenvoluparan en sectors delimitant les zones de treball amb tancament.

0: cas de seguretat. D'aquesta manera, només es veuran afectades parcialment algunes de les places d'aparcament en funció de l'evolució dels treballs. L'objectiu és minimitzar les molèsties tant dels usuaris i garantir la màxima disponibilitat possible de les places durant tota la seva intervenció. Com a mesura complementària, l'Ajuntament recorda que les persones conductores tenen com a alternativa l'aparcament públic CEM del centre, ubicat a les instal·lacions de l'antic Club Tenis de Castelldefels, al carrer Doctor Barraquer. Aquesta opció pretén absorbir possibles increments de demanda i facilitar l'estacionament mentre durin les tasques de reparació. Més enllà del manteniment del paviment, l'actuació també posa en valor el paper que té aquest aparcament dins de l'estratègia de Ciutat Intel·ligent de Castelldefels. L'aparcament de l'Església està integrat en el Sistema Municipal d'Aparcament Intel·ligent, una eina que permet conèixer en temps real el nombre de places lliures disponibles. Aquesta informació es mostra a través dels panells informatius que orienten els conductors abans d'arribar a l'estacionament. Aquest sistema aporta diversos beneficis. D'una banda, redueix el temps dels conductors que es dediquen a buscar aparcament. De l'altra, contribueix a disminuir el trànsit innecessari dels carrers del centre, fet que repercuteix positivament en la fluïdesa i la circulació, en la reducció de les emissions associades als desplaçaments de recerca d'estacionament. La iniciativa forma part de l'estratègia Smart City de Castelldefels. Amb aquesta actuació, el consistori no només busca mantenir un bon estat de la infraestructura clau per al centre de la ciutat, sinó també consolidar un model de mobilitat més sostenible.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
0: La ciutat ja fa dies que escalfa motors amb les activitats prèvies de cultura popular, però serà quan aquest vespre quan Castelldefels doni oficialment el tret de sortida a la Festa Major d'estiu. I ho farà amb una de les grans novetats d'enguany, la recepció institucional de les noves penyes de Festa Major abans del tradicional pregó des del balcó de l'Ajuntament. La iniciativa ha superat totes les expectatives inicials amb 49 penyes inscrites i més d'un miler de penyistes disposats a participar activament en les activitats dels propers dies. Cristina Corona, regidora de Festes de l'Ajuntament de Castelldefels.
2: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: Després arribarà un pregó carregat de simbolisme. L'Ajuntament ha apostat per unir dues generacions i dues maneres d'entendre la cultura local. La de la Coral Marinada, que enguany ha celebrat el seu centenari, i la de Piqueres, una de les veus emergents amb més projecció de la música catalana actual. Cristina Corona, regidora de Festes.
2: Bueno, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és. És un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo i van voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo, perquè a més a tots els ha fet molta, molta il·lusió aquesta mena de contrast. I el Piqueres, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la Festa Jove perquè actua allà.
0: La Coral Marinada representa un segle de vida cultural a Castelldefels, una entitat que ha evolucionat amb el pas dels anys, però que continua mantenint el mateix esperit que l'ha convertit en un dels referents associatius de la ciutat. El seu president explicava als estudis de Ràdio Castelldefels aquesta trajectòria i recordava també com eren aquelles cantades anys enrere, quan la coral recorria diferents barris de Castelldefels. El president de la coral Marinada.
3: Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda, fins quasi bé les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins a quasi bé les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot, i tot el poble. I, bueno, clar, llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es va enfadar la coral que quedava a Cors de Clavé i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar.
0: Al costat d'aquesta trajectòria centenària hi haurà Piqueres, que ha portat el nom de Castelldefels arreu a través de les seves cançons i que avui exercirà de pregoner abans d'actuar a la Festa Jove Alternativa. Escoltem a Piqueres, artista castelldefelenc.
4: Para mí Castefa es desde un principio un sitio donde yo soy como soy gracias a esta ciudad y muchísima gente desde un principio me apoyó. Y que a día de hoy yo pueda hacer este tipo de actuación, yo lo siento como una celebración de que me vayan las cosas bien, porque mucha gente que voy por la calle y me dicen, joder, me molan tus canciones y tal, pues siento que están pues celebrando también un poco mi crecimiento y que al fin y al cabo yo lo que bueno que sea para mí, lo bueno es esto, es bueno para esta ciudad y que yo siempre voy por bandera con ello y estoy muy orgulloso de poder decir que soy de aquí, ¿sabes? A mí esta ciudad me ha acompañado a todos lados, yo voy a Madrid, vivo en Madrid, cuando me preguntan, ¿tú eres de Barcelona? Y digo, bueno, yo soy de Castefa, la verdad. Y eso, no sé, estoy muy conectado con los valores de aquí, siento que ser de aquí te hace ser de una manera muy determinada y creo que tenemos que estar orgullosos de eso y no renegar del regalo que tenemos de ser de aquí.
0: Precisament la Festa Jove Alternativa, la FAC, començarà aquesta tarda a l'espai situat davant de l'Institut Josep Lluís Sert, amb tallers, mercat, concerts, sessions de DJ. Una proposta impulsada per l'associació Aviva, que cada any mobilitza desenes de joves. Escoltem a la Noelia i l'Aitana, representants d'Aviva, als estudis de Ràdio Castelldefels.
5: Es mucha organización, muchas tareas pendientes y por muchos lados.
6: Tenemos un curro detrás de todo, está el equipo de comunicación que lo está haciendo súper bien por Instagram, también hay mucho diseño de todos los carteles que estamos usando en Instagram, que esos son cosas que llevan muchas horas, sí. Nada está hecho con inteligencia artificial, horas y horas de trabajo y de creatividad y de puesta en común y es muchísimo trabajo. Y es que es organizar un grupo, el equipo en general, es organizar todos los recursos necesarios, hablar con el ayuntamiento,
5: son millones
6: infinitas
5: de cosas.
6: Gestiones que no pararán hasta el mismo día de la fiesta. Pero bueno, también creemos que está siendo un camino divertido y del que también estamos aprendiendo mucho, creo yo. Está siendo muy guay y sobre todo está teniendo mucha acogida, ¿no?, el público.
5: Sí,
6: en Instagram
5: totalmente.
6: Hay muchísima gente hablándonos y mucha gente con muchas ganas de que sea la fiesta, la verdad.
0: La primera gran nit musical de la Festa Major continuarà a la plaça de l'Església amb l'actuació de Ginestar. Els germans Júlia i Pau Serrasoles arriben a Castelldefels per presentar el seu últim treball en un directe que combinarà moments d'energia i emoció. Així ens explicava als estudis de Ràdio Castelldefels Júlia Serrasoles com podem esperar l'actuació de Castelldefels.
7: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar a la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
0: La programació de divendres tindrà un marcat caràcter familiar. La jornada començarà amb la tradicional plantada de gegants, el lliurament de xumets als més petits i la festa de l'aigua i diferents activitats repartides per la ciutat. A la tarda, la cultura popular torna a prendre els carrers amb l'arribada dels grallers i la cercavila de colles festives. Escoltem Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, com en relata l'activitat de divendres.
8: Passem ja a divendres, comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular des de les 10:30, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja, doncs, cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després per la tarda ve l'entrada de graiers a les 7:30 i la cercavila a les 8.
0: Ja al vespre arribarà una de les cites més multitudinàries de la Festa Major, la tradicional paella popular al Parc de la Muntanyeta, que un any més reunirà centenars de persones abans dels concerts de la nit. Entre les propostes musicals de divendres destaca també el tribut oficial a Camela i l'actuació de Bulsara, una formació que busca recrear amb màxima fidelitat possible l'experiència d'un concert de Queen. Escoltem com ens ho relatava Francesc, es el cantante del grupo, los estudios de Radio Castelldefels.
9: O sea, yo empecé, por ejemplo, que sí que llegaban a todas las tonalidades, porque mi voz se parece bastante a la de Freddy, pero luego pequeñas cosas, esos dejes que tenía en la voz, lo vas aprendiendo sobre la marcha y cada vez vas mejorando más. Realmente, nosotros estamos siempre en constante crecimiento. Vamos, es increíble lo que pudo llegar a hacer este hombre, incluso en los últimos momentos de su carrera, antes de morir, que grabó un disco como fue el de Innuendo con unos agudos increíbles, ¿no? Y estaba en un momento de salud bastante, bastante floja ya. Cuando hacemos un show salimos igual, vestidos igual que ellos, o sea, la misma ropa, intentamos hacer los mismos movimientos, intentamos conectar con el público como lo hacían ellos. O sea, nuestros conciertos, lo que queremos realmente es que sean lo más fieles posibles a un directo genuino de Queen.
0: El dissabte, diada de la Festa Major, tancarà, estarà marcat pels aspectes més tradicionals. Les matinades despertaran la ciutat a primera hora abans de la missa solemne, la processió pels carrers del centre i la diada castellera de la tarda. Així ens ho relatava Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
8: Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de festa major, l'ofrena la farà el Ball de Picaros, Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, doncs, començarà, com sempre, la processó de festa major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, la diada castellera, a les 6.
0: Però quan arribi la nit, bona part de les mirades estaran posades al parc de la muntanyeta. A les 9 del vespre pujarà a l'escenari Vesta, el grup guanyador del concurs Nous Talents de Castelldefels 2026, que tindrà l'oportunitat d'actuar davant de milers de persones fent de taloner d'un dels grans noms de la Festa Major. De fet, la mateixa banda ho anunciava fa uns dies a les seves xarxes socials, destacant la il·lusió de compartir cartell amb detallets davant del públic de casa.
10: Hola, som Vesta.
11: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
12: Gràcies als nous talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detallets. Us esperem. No.

0: I tot seguit, a les 10 de la nit, arribarà un dels concerts més esperats de tota la programació amb l'actuació de The Tallets, convertits en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys. La nit musical continuarà en altres escenaris de la ciutat. A la plaça Neus Català actuarà Brindis, una banda que recupera els clàssics del pop i del rock dels anys 60 amb un espectacle pensat per públics de totes les edats. Escoltem a Bernat, bateria i impulsor de Brindis.
1: Con los Brindis hacemos un homenaje, como digo, a todas esas bandas, con un sonido depurado, con un sonido muy parecido al que ellos llevaban, pero la tecnología que tenemos nosotros a la hora de tocar en directo es muy diferente y a veces es difícil llevar ese sonido, ¿no?, al directo, ¿no? ¿No? Los Beatles hoy en día no sonarían igual que en aquella época, que nos encantaba, ¿no?, ya como sonaban en aquella época. Pero bueno, nuestro show es un show para todos los públicos, no es para gente mayor, ni para carrozas, ni carcamales, ni gente mayor, ¿no? O sea, que decir, la gente confunde muchas veces y dice, no, es que hacer música de para abuelos, no, para nada, no es una orquesta, los Brindis es un grupo de rock and roll, de gente joven. En el grupo tenemos gente de 30, de 40 y de casi 50. Nos hemos repartido los roles, cantamos, casi todos cantamos, nos repartimos ese rol. Y por supuesto tenemos esas referencias cojonudas, ¿no?, de aquella época. Y es una manera un poco de despertar conciencias también de que de dónde venimos, ¿no? Todo el rock and roll y el pop que hoy en día suena en los conciertos, en los festivales y tal, viene de algún lado y viene de ahí. Entonces nosotros echamos la vista atrás con mucho respeto y con mucha preparación, y la verdad es que hacemos un show, ya te digo, abierto a todo el público y mucha gente joven incluso.
0: Aquesta mateixa nit també hi haurà Havaneres amb Americanos, el concert de Càmera Bacacis a la plaça de l'Església i diverses propostes musicals que s'allargaran fins la matinada. La Festa Major arribarà al seu desenllaç diumenge amb una jornada que combinarà activitats familiars, sardanes, la Festa de Confeti i una nova edició del Holy Dolly Festival al Parc de la Muntanyeta. Ja al vespre serà el moment dels actes de foc amb la tabalada, el ball de diables, l'espectacle de Porta de l'Infern i la tradicional correfoc pels carrers del centre. Escoltem en Jan Molero, el president de l'agrupació, com ens ho explica.
2: I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada des de les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el ball de diables a les 8 i a 9:15 començarà el correfoc.
0: La recta final de la Festa Major arribarà a les 10 de la nit amb el concert de la Chenoa, una de les artistes més destacades del cartell d'enguany. I com és tradició, els focs artificials, el passeig marítim posarà el punt final a 4 dies de festa, convivència, música i cultura popular a Castelldefels. El Castell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia, solidaritat en el marc de la festa d'estiu. La proposta vol aprofitar l'entorn privilegiat del castell per oferir una programació nocturna protagonitzada per artistes locals i de proximitat. Les activitats coincidiran també amb les jornades de portades que permetran visitar el recinte fins a la matinada. El programa arrencarà divendres amb les actuacions del duet de rumba i Ali Mochaus i el cantautor Néstor Viña. I dissabte el tribut Divas protagonitzat per Carla Habermeyer. Així ens ho relatava el tècnic del castell, Alberto Fernández de la Torre.
3: De dimecres a diumenge, visites sí. A Madrugia, com sempre, de 11 a 7 i l'últim passi a les 6. Això sí, el 14 i el 15, coincidint amb les festes majors d'estiu, tenim jornada de portes obertes, d'acord? Que serà de 7 a 1 de la nit. Aleshores, es poden agafar les entrades per Antràpolis, que encara queden, i aprofitem per parlar que les visites al castell de nit tenen un altre component que els fa encara molt més apetitosa. I d'altra banda, i coincidint amb la festa major d'estiu, al Jardí dels Castells, tindrem una nova iniciativa cultural i gastronòmica, que ja comencem, no?, perquè el dia 14, 8:15, 20:30, tenim l'actuació dels Ali Mochaus, que és un grup emergent de rumba de l'àrea metropolitana de Barcelona. Està liderat pels joves Xavi i Uri i barregen la rumba visceral amb tocs de flamenc, so cubà, soul i blues. A les 10, quan acabin en Xavi i l'Uri, tindrem l'actuació de Néstor Vinyes, que és un cantautor que s'obrirà en canal. Dic s'obrirà en canal, no literal, sinó que davant nostre, com ell diria, ens explicarà les seves històries transformades en cançons. Passem a dissabte 15 d'agost. A les 10 tenim tribut Divas amb Carla Abermeyer. Ella es va iniciar la música influïda pel seu pare, que era músic aficionat d'origen xilè. I des de ben petita es va formar en cant i expressió corporal.
0: La Cloenda arribarà diumenge a les 9:30 del vespre amb la proposta de Marina Walpercin, ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc contemporani. Però el Jardí de Llum no serà només una aposta cultural. L'esdeveniment incorporarà també una vessant gastronòmica amb servei de tapes durant les 3 nits, en un ambient il·luminat amb espelmes, que vol convertir els jardins del castell en un espai singular de trobada. Escoltem a l'Alberto Fernández de la Torre com ens ho destacava.
3: Hem diumenge por todo lo alto. A 9:45, 21:30, 9:30, tenim l'espectacle De tu libertad, de Maria Walpercin, que fusiona dansa flamenca i contemporània. Aleshores, hem de dir que Marina és una ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc. Està formada en centres de referència com l'Institut del Teatre de Barcelona, el Conservatori Superior de Dansa i el Centre Andalús de Dansa. Ha desenvolupat una destacada trajectòria artística participant en produccions de dansa, espectacles flamencs contemporani i muntatges lírics internacionals. Entre els seus treballs, que en té molts, el més rellevant destaca la seva participació a l'Òpera Carmen de l'Òpera Reial de Valònia. A part de l'escenari de fora del castell, on fem moltes de les coses xules que acostumem a fer, tindrem un jardí de llum que comptarà amb una vessant gastronòmica i solidària. Aleshores, els 3 dies de festes, 14, 15 i 16, es podrà tapejar al castell. Tota la recaptació que es faci al castell per festa major es destinarà a la Creu Roja.
0: La recaptació obtinguda amb aquesta oferta gastronòmica es destinarà a la Creu Roja en una estrena que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major i que busca consolidar el castell com un escenari cultural de la ciutat.

Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Asseguren que els hospitals s'estan detectant brots de gastroenteritis i sarna i que ja hi ha hagut algun cas de tuberculosi. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, visita Ceuta per valorar de primera mà la situació. Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat 4 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir a la tarda. Dues dones mortes i dos nadons ferits en una riuada a Ponferrada, a Lleó. Les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegat per l'aigua després d'una esllavissada. I a Catalunya els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. El telèfon d'emergències ha atès gairebé 160 trucades. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible ha sentenciat el sector. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels dels seus productes per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol de dilluns passat. A Indonèsia, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir que va provocar una cinquantena de morts. La gran actuació de la colla Joves Xiquets de Valls, que descarrega el 4 de 9 sense folre a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total que es completa a la històrica plaça penedesenca. La diada d'aquest 15 d'agost ha vist 5 castells de gamma extra.

0: En marxa l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham. Els catalans Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Ilias Fifa corren aquesta marató. També avui el suec Armand Duplantis buscarà el seu quart or continental en salt de perxa. A París, última jornada de l'Europeu de Natació. La barcelonina Paula Otero ha acabat setena la seva sèrie de 400 metres lliures i s'acomiada de la competició. El Barça ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper. Ja hi són la majoria de mundialistes, tot i que ni Gavi ni Pedri han viatjat. I pel que fa al temps, matí mig ennuvolat a la meitat nord, amb petits ruixats a la Catalunya central i al Pirineu. A la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu, a les comarques de Girona i en alguns punts del prelitoral.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Migdia. Les organitzacions no governamentals que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa ja dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Asseguren que els hospitals estan detectant brots de gastroenteritis i sarna i que ja hi ha hagut algun cas de tuberculosi. Avui, la ministra de Sanitat, Mònica García, visita a Ceuta per valorar de primera mà aquesta situació. Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones a la regió de Moscou i al sud de Rússia. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir la tarda. Els bombers d'Andalusia estabilitzen finalment l'incendi de Nieblas a Huelva, que ha calcinat 38.000 hectàrees. Avui, segons ha confirmat el president andalús Juanma Moreno, ja podran tornar a casa les 417 persones que van haver de ser evacuades. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels, els seus productes, per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol del dilluns passat. A Indonèsia, mentrestant, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir també els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir, que va provocar una cinquantena de morts. Una quarantena de productors ja treballen sota el segell Vinyes de Foc, impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen de barrera natural contra incendis. La vinya, de fet, és un dels millors protectors del territori davant els focs. Els avenços científics i també les tècniques de reproducció assistida faciliten que cada vegada hi hagi més dones que optin per ser mares més enllà dels 50 anys. L'any passat, per exemple, en van ser 68. Els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i també nous reptes, tant per la mare com pels fills. Les benzineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o de 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat aquest sector.
2: Esports.
1: En marxa l'última jornada del Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham. Els catalans Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Elias Fifa corren la prova de marató. Avui també el suec Mondo Duplantis buscarà el seu quart or consecutiu en salt amb perxa. A París, última jornada de l'Europeu de Natació, la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie de 400 metres lliures i ja s'acomiada de la competició. El Barça és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un partit amistós al camp del Basilea. És l'últim abans del trofeu Gamper. I són la majoria de mundialistes, tot i que Gavi i Pedri no han viatjat. I l'Espanyol debuta avui a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Llevant a partir de les 7 de la tarda. Aquesta mateixa hora, però segona divisió, el Girona s'estrena a Montilivi contra el Leganés. I del temps, matí mig ennuvolat a la meitat nord del país, amb petits ruixats a la Catalunya central i també al Pirineu. A la tarda es tornaran a...
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
4: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, and

0: Doncs avui un dels plats forts de la Festa Major d'Estiu és l'actuació a les 10 de la nit a la plaça de l'Església del Ginestar. Doncs qui són els Ginestar? És un grup de música format pels germans Júlia Serrasolses i Pau Serrasolses al barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Les seves cançons barregen estils de música pop, sons experimentals i folk. La banda es completa amb la guitarrista Andrea Puig, el bateria Chico i el teclista Gerard Sala. L'abril del 2008 van presentar el seu primer disc autoeditat titulat Neix i el novembre del 2019 el seu segon àlbum Ginestar. Amb el disc homònim van obtenir el Premi de Rock 2020 per votació popular al millor disc de cançó d'autor del 2019. El 2022 van llançar el tercer disc, Suposo que l'amor és això, on inclouen la cançó L'Eva i la Jana, publicada l'any anterior i que va ser una de les cançons més escoltades de l'estiu. L'any 2022, en el programa musical de TV3 A Dos Veus, 20 cantants van concursar per cantar amb Ginestar, un dels greus grans èxits. Els participants van rebre formació vocal i també de ball i coreografia, fins que els dos millors van arribar fins a l'embarcador del riu Ebre Miravet, on els membres de Ginestar estaven escollint qui volien cantar, l'Eva i la Jana, com deien, una de les seves cançons més conegudes. El 9 de febrer del 2023 van publicar el seu quart àlbum, Vida meva, format per 13 cançons i publicat sota el segell discogràfic de Halley Records. Setmanes abans havien publicat 4 avançaments de l'àlbum de tot el món, amb Bategas, Mama i La meva sort. Les cançons de l'àlbum segueixen un ordre cronològic a la data de composició. En aquest treball s'endinsaven a ritmes del pop electrònic que ja es perfilaven a l'àlbum anterior. El 16 d'abril del 2026 van publicar el seu cinquè àlbum, Gira tot igual però diferent, presentat en directe l'1 de maig a les escales de la Catedral de Girona al Festival. Estrena serà l'àlbum que també presentaran aquí, entre les seves cançons més conegudes, el Ginestar. Amb nosaltres una de les membres de la formació, Júlia Serrasolses. Què tal, Júlia?
1: Hola, què tal?
0: Molt bé,
1: molt contenta.
0: Escolta'm, primer de tot, d'on prové el nom Ginestar, el nom del grup?
1: Doncs mira, el nom prové de... És un homenatge a una dona que es deia Marina Ginestar, que era periodista i miliciana durant la Guerra Civil espanyola del bàndol antifeixista. I és una manera de fer homenatge a totes aquestes dones que van estar lluitant i també les que no van estar lluitant com a tal, però que també feien altres coses, no? Com, per exemple, informar, que és el cas de la Marina, també.
0: Mm. Aquest és l'origen, el significat de Ginestar, però per què dos germans decideixen muntar un grup? Sempre us havia agradat la música, Júlia?
1: Sí, des de petits vam començar a l'escola de música del barri, després cadascú doncs, va començar a fer una mica la seva amb els seus instruments i quan el Pau va acabar la universitat ens vam trobar una altra vegada al nostre barri, que és Sant Andreu, i vam començar a fer cançons i de seguida ja ens vam començar a motivar, començàvem a fer així concerts com més a prop, així algun per Festa Major, i a poc a poc van creixent fins ara, que mira, toquem a Festes Majors i a festivals molt xulos també. I això, doncs sí, una mica de... A casa ningú feia música, és una mica que ens van impulsar els nostres pares a intentar-ho.
0: Mm-hmm. Amb molt bons resultats, per cert, no?
1: Gràcies, sí, estem molt contents. Cada disc és una gran alegria.
0: Júlia, hi estàveu d'acord des del primer moment en el gènere que havíeu d'interpretar? O quan vosaltres escolteu música, escolteu una altra cosa, un altre gènere?
1: Doncs escoltem bastant la música, bastant música pop. És veritat que potser jo escolto més, a vegades, música pop espanyol, escolto molt pop madrileny, però sempre hem escoltat pop. Jo crec que també els nostres referents al final aquí a Catalunya eren els Pets, també, i al final tampoc és una música que sigui molt diferent a nivell d'estil de la nostra. Potser ells treuen més cap al rock i nosaltres anem cap a una cosa més electrònica, però trobem també moltes semblances també a nivell d'estil i a nivell de la manera de relatar.
0: Composeu els dos junts o hi ha qui s'encarrega de la part melòdica, la part musical i altra de ser lletrista?
1: No, el Pau és l'escriptor i compositor de Ginestar. Llavors, després, totes les altres feines que no són només la de composició, que és molt important, i la de lletrista, ens ho repartim entre els dos. Que al final, és Ginestar cada vegada es fa més gran i hi ha moltes coses a fer més enllà de les cançons. Però sí, el Pau és la cabeza pensante de totes les lletres i cançons. Menys en aquest disc, que ja li he fet una cançó jo. És una cançó que es diu Pau, que és per ell.
0: Que bé. Després parlarem del darrer disc que podrem escoltar, com dèiem, aquesta nit a la plaça de l'Església, però també he buscat experiències, crec, molt interessants. Com senta que una de les teves cançons sigui la cançó de l'estiu, sigui una de les cançons més escoltades durant l'estiu del 2022? M'estic referint a l'Eva i la Jana.
1: Ai, doncs això va ser una sorpresa molt gran i molt agradable, i més una cançó que era una cançó d'amor, però que també volia visibilitzar les relacions entre dones, no? I que aquesta cançó traspassés com barreres i traspassés mirades, va ser molt important per nosaltres. I va haver, encara TikTok començava com a funcionar i va ser una mica viral, i llavors, no sé, va ser també una porta oberta que més gent ens començés a conèixer.
0: Jo parlava abans de també aquesta experiència particular que vau viure de la mà de TVTDs, som vosaltres, vos seleccionar la gent que podia cantar amb vosaltres. Suposo que això és molt difícil, no? Ser jurat i gent que suposo que va passar un càsting previ que tothom cantava molt bé.
1: Exacte, va ser una decisió molt difícil. De fet, van quedar finalistes dues persones que encara ens hem trobat més, que es diuen la Marta i el Quim, i va guanyar el Quim, però tot i així hem convidat més una vegada a la Marta a pujar a cantar amb nosaltres, i es va crear un ambient molt xulo i ens feia realment molta pena haver de triar, perquè és que els dos són, ara mateix encara, són uns artistes de cap a peus. Llavors, bueno, amb una mica de pena, perquè no ens agrada ser jurat, i més quan canten cançons teves, però bueno, al final s'ha de triar, que per això és un concurs. Però bé, va ser molt xulo, sí, molt, també molt emocionant que estiguin concursant per cantar una cançó teva, vull dir que és molt fort això. Molt xulo.
0: Per això referies també, Júlia, que Ginesta cada cop es fa més gran, perquè, clar, convideu a gent que coneixeu a actuar amb vosaltres a l'escenari de vegades.
1: Sí, també, sí, sí, alguna convidem artistes, convidem, bueno, i al final els nostres músics, no?, que acaben sent persones que sembla que siguin ja de la nostra família. Cada vegada ens anem fent grans. Abans, quan dèieu la formació musical, ara just en el directe d'aquest any hem afegit una altra persona, que és l'Anna Cruz, la coneixereu al concert de Festa Major de Castelldefels, i llavors hem ampliat una mica aquesta família, exacte.
0: Doncs parlem del darrer disc que, com explicava a la introducció, veu publicar l'any 2026, en la qual tu, Júlia, dius que fet aquesta cançó dedicada al teu germà, al Pau, gira tot igual, sí, però diferent. Explica'ns una mica el contingut del disc.
1: Sí, doncs aquesta vegada, quan vam començar a plantejar-nos fer el disc, pensàvem com, buah, aquesta vegada no farem un disc d'amor, o sí, no? Però com pensant de quina manera podem fer diferent. I al final ens vam donar compte que cada vegada que parles d'amor, a mesura que et vas fent gran, no? I ja són 5 discos també, cada vegada expliques l'amor d'una manera diferent. I ens estàvem adonant que estava agafant com una mica més d'alçada, una mica més de perspectiva i una mica més de maduresa, no? I que estàvem explicant com l'amor i fins i tot el desamor des d'un altre lloc. Llavors ens agradava aquesta idea, aquest concepte del gira tot igual però diferent, com que mai parteixes de zero a l'hora de començar una relació, no? Com sempre parteixes de totes les experiències que has anat vivint i totes les persones que ho han fet i ho han configurat, no? Llavors és una manera d'entendre l'amor com una espiral que va creixent. És el concepte aquest.
0: Per cert, que bonic, perquè l'ho vau presentar a les escales de la catedral de Girona.
1: Ai, sí. Va ser preciós. A més, era el meu aniversari. Feia 28 anys aquell dia i va ser molt, molt bonic, perquè, clar, el públic ens veia, o sigui, sí que estava de cara a nosaltres, però nosaltres veiem la catedral i va ser molt maco estar presentant el disc amb aquestes vistes excel·lents que són a la nostra estimada catedral de Girona.
0: Pues mira quin regal més bonic, no? Vas tenir...
1: Sí, sí. No, va ser un regal d'aniversari preciós.
0: Escolta'm, com serà l'actuació que podrem veure aquesta nit a Castelldefels, la de Ginesta?
1: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar, i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica, que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar, i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar la gent i que, sobretot, s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
0: Doncs molt benvinguts, benvinguts a Castelldefels, Ginestà. Aquesta nit a les 10 obrint la ronda de concerts, la ronda d'actuacions de la Festa Major d'estiu d'enguany. Com us està anant la gira aquest estiu a la banda?
1: Molt bé, molts quilòmetres. Sí, al final, aquest estiu, bueno, des del que vam presentar el disc l'1 de maig fins al novembre, farem una cinquantena de concerts. Llavors això és com cada setmana voltar i voltar i fer molts quilòmetres per Catalunya i ens estem enduent moltes alegries, com cap concert decepciona, sempre hi ha molta gent cantant, fins i tot quan em vas a un poble que dius avui no hi haurà ningú, està la plaça plena. I això és molt simptomàtic de que, bueno, pues que estan bé, que la gent està escoltant molt el disc, que s'estan aprenent les cançons i que tenen ganes de moure's i agafar el cotxe o el tren per venir-nos a veure. Així que molt contents i esperem que també avui al concert de Castelldefels passi el mateix.
0: Segur que sí. Júlia, sí. Júlia Serrasol, Sals de Ginestà, moltíssimes gràcies per atendre'ns i us desitjo doncs, molts èxits ara endavant i un bon concert aquesta nit a Castelldefels, per suposat.
1: Moltíssimes gràcies, ens veiem allà.
0: Molt bé, que vagi molt bé, bon dia. Adéu.

Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Doncs aquest és el bon rotllo de detalls que estaran, seran una de les propostes més interessants de la Festa Major d'Estiu de Castelldefels, amb la qual parlem a partir d'ara exhaustivament amb la Cristina Corona, regidora de festes. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Anna.
0: Ara entrarem en detall en la programació de la Festa Major d'Estiu, però també aquest esdeveniment té una important novetat aquest any.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Asseguren que als hospitals s'estan detectant brots de gastroenteritis i sarna i que ja hi ha hagut algun cas de tuberculosi. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, visita Ceuta per valorar de primera mà la situació. Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones a la regió de Moscou i al sud de Rússia. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir a la tarda. Els bombers d'Andalusia estabilitzen l'incendi de Nieblas a Huelva, que ha calcinat 38.000 hectàrees. Avui, segons ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, ja podran tornar a casa les 417 persones que van ser evacuades. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels dels seus productes per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol de dilluns passat. A Indonèsia, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir que va provocar una cinquantena de morts. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat el sector. La cantant de Figueres, Mònica Naranjo, ha celebrat els 30 anys de carrera en un concert al Festival de la Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Ha repassat els seus grans èxits en un espectacle de gran format en què ha mostrat una gran energia i potència vocal. Una quarantena de productors ja treballen sota el segell Vinyes de Foc, impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen de barrera natural contra els incendis. La vinya és un dels millors protectors del territori davant dels focs.
3: Esports.
2: La selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler ha aconseguit la medalla de bronze a l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham. Soler, en categoria individual, ha acabat vintena, lluny del podi liderat per la finlandesa Elisa Vainio. La prova masculina l'ha guanyat l'alemany Amanal Petros. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament. I Espanya ha aconseguit la quarta posició final per equips. El Barça ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper. Ja hi són a la majoria de mundialista, tot i que Gavi, ni Gavi ni Pedri hi han viatjat. I l'Espanyol debut avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a les 7 de la tarda. Segon, el Girona s'estrena a Montilivi contra el Leganés també a partir de les 7. I el temps. Aquesta tarda tornaran a créixer nuvolades que deixaran tempestes al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona i en alguns punts del prelitoral. Localment podrà...
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la...

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i o amb discapacitat intel·lectual, i és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín, ell és cap del Servei de Gestió Assistencial dels Serveis Residencials, Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçats aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava a la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada el més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, al recinte Mundet de Barcelona. Tenim 2 centres residencials. El Pavelló Nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas exceptuant Barcelona Ciutat, el Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
1: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
0: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
1: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
0: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
1: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el pavelló nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se i que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
0: Aquestes que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
1: Exacte. I tindríem, sí, sí. Tindríem 140 places més.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa. Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Un programa adreçat doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal de que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bon dia.

0: Doncs aquesta setmana és la setmana central de la Festa Major, però va tenir un aperitiu amb la demostració de la llegenda del Garigot en la representació d'aquest espectacle, ja un clàssic de la Festa Major de Castelldefels. Per parlar de com va anar i què és el que ens esperen de les properes actuacions on està present l'Agrupació de Cultura Popular, amb nosaltres el seu president, Jan Molero. Molt bon dia, Jan.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com va anar la representació de la llegenda del Garigot?
1: Doncs bé, sí, vam tenir un cap de setmana molt mocredet, aquest primer cap de setmana Festa Major. Cada any fem més activitats i al final encara estic recuperant-me perquè va ser intens, intens. Vam començar divendres amb l'assaig especial de Castells, després ja vam estar el dissabte amb la llegenda, que va anar prou bé, va gran quantitat de públic. La veritat que, cada any agrada molt, no? I cada any s'omple, és flipant, perquè pensàvem la calor s'omplirà menys o tal, però sempre s'acaba omplint. La participació per part nostra d'actors i tal també bastant contents. Vam poder cobrir totes les peces de l'obra i això, la veritat, que una valoració positiva. Després, a diumenge, ja vam fer el vermut popular a l'agrupació, una mica per conèixer les nostres activitats i per poder-se apropar al local. També al migdia vam fer la Diada Castellera de la Vigília, on vam poder descarregar la Torre de Set, la veritat, molt contents, i també vam poder fer una torre de vuit en folre. Ah. O sigui que això ja... No n'has vist? L'altre dia em preguntaves què farem, doncs ara ja ho hem deixat veure tot el poble, o sigui que ja puc dir que estem fent proves de torre de vuit en folre. I va ser una diada molt important, perquè el fet és que hem pogut descarregar un dels nostres castells màxims en una diada en solitari i una diada que és petita, no? Perquè la diada principal és la d'aquesta setmana. Per tant, això valida aquesta projecció i aquest creixement que estem tenint enguany. I després, per la tarda, vam tenir l'activitat gegantera que anava per les Torres de Guaita, també molt, molt, molt xula, enguany teatralitzada amb els capgrossos, una novetat des de les últimes dues que vam fer en Festa Major d'hivern. I la veritat que molts va haver un seguiment, vam arribar a ser unes 100 persones al final de l'activitat, una valoració molt positiva. Al final també els de Cultura es van liar una mica i ens van obrir la torre de Can Roca, i llavors vam poder pujar tots i fer una mica de veure com eren les torres per dintre, molt xulo, la veritat.
0: I què és el que ens espera en aquesta Festa Major, Jan?
1: Doncs bé, ara venen, evidentment, els 4 dies principals de la festa. Comencem el dia 13, el dijous. Tenim, per una banda, el Correbars, que comença i acaba a les 7, comença a la festa alternativa, allà davant del CERT, donarà una volta i tornarà cap a les 10 aproximadament a la festa un altre cop. Després, paral·lelament, tenim l'assaig del Seguici, que és una activitat de nova creació, fet així per és un assaig obert al públic també a la plaça de l'Església, com per donar a conèixer una mica més els balls, principalment del Seguici, previ al pregó, que serà a les 9. I després passem ja a divendres, i comencen els actes de la vigília, i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular, des de les 10:30, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets, i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja, doncs, cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants, i a les 12 entrarem a la plaça. I després, per la tarda, ve l'entrada de Graiers a les 7:30 i la Cercavila a les 8. Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picar als Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, doncs, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, a la Diada Castellera, a les 6. I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada des de les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el ball de diables a les 8, i a 9:45 començarà el correfoc. I amb això ja ho donarem per acabat, perquè si no és que morim tots.
0: Precisament, has de suposar que els diables doncs se sentin molt calents amb les temperatures que fan, i a més amb el joc, doncs és d'agrair, no?, la seva presència sobretot.
1: Sí, sí, no, perquè la veritat que les temperatures es noten, ballant i fent qualsevol, fent castells o portant gegants, el canvi climàtic comença a notar-se i es veu com que al final hem d'anar molt en compte, molta hidratació, anar en compte, anar parant, anar descansant, perquè si no pots tenir problemes.
0: I anem molt en compte també a l'hora de fer els castells, per, vull dir, perquè amb la suor hi ha el risc de que...
1: De relliscar també, sí, sí, sí.
0: No? Estava pensant jo ara.
1: Sí, sí, sí, no, no, però totalment cert. Ja et dic que fem castells i acabem tots xops, la camisa 100% mullada. I, bueno, sí, sí, o sigui, ja és que dius, hòstia, aquí la calor comença a apretar, apretar de veritat, eh? I, ui, bueno...
0: Com van anar els assajos? Què us va comentar la gent que es va acostar fins a la seu de l'agrupació?
1: No, molt contenta també, perquè la veritat que va ser un assaig molt xulo el de divendres, i d'aquesta tarda tornem a fer un altre a 7:45, i també que et pugi tothom qui vulgui a l'assaig per donar un cop de mà, i la veritat que assajos molt xulos, molt multitudinaris, preparant ja aquestes estructures que comentava abans, castells de 8, la torre de 7, també alguna proveta del folre, i molt contents, i molt, són assajos molt encoratjadors, la veritat.
0: Com m'ha explicat amb alguna trobada amb tu anteriorment, Jan, també preparant també, no deixa de ser com una activitat preparatòria del concurs de castells que arribarà a la tardor.
1: Sí, bueno, com ja hem comentat diverses vegades, hem preparat una campanya de comunicació a nivell casteller que lliga tota la festa major fins al concurs, perquè creiem que era important començar amb aquesta campanya de comunicació i lligar-ho tot, no? Al final, des de la festa major, que és més de poble, fins al concurs, que és més casteller en si, no?, del món casteller, lligar-ho per poder atreure a totes aquestes persones.
0: Molt bé, doncs, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos com va anar l'agenda del Garigot, aquests assajos, aquesta manera de també contactar amb gent que habitualment no puja al local de l'agrupació o no sap ben bé el que feu, i gràcies per avançar-nos també totes aquestes activitats ja previstes en el context de la Festa Major d'estiu.
1: Moltes gràcies.
0: Sí, sí, molt bon dia, que vagin molt bé. Totes aquestes actuacions, per ser la menys calor possible.
1: Sí, serà complicat, però bueno, ho intentarem fer. Almenys ens ho passarem bé, perquè
0: Segur. Això
1: no ens ho treu ningú.
0: Moltes gràcies, Jan, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels manté la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuïn sent especialment elevades durant les properes nits. Segons les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia, entre aquesta matinada i la de dimarts es podria superar el llindar de temperatura mínima de 24,9 graus, fet que dificultaria el descans nocturn i incrementaria els riscos per la salut de les persones més vulnerables. La situació es manté a nivell de perill moderat, però des del consistori es recorda que les onades de calor poden tenir efectes importants, especialment entre la gent gran, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior. Per aquest motiu es recomana hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i buscar espais frescos i climatitzats durant les hores més caloroses del dia. Des de Protecció Civil Municipal comuniquen que la prealerta és un primer nivell preventiu que permet fer un seguiment constant de l'evolució meteorològica i activar mesures de prevenció abans de que la situació pugui agreujar-se.
3: Bueno, pel que respecta, diguéssim, a en termes de calor, de calor intensa, d'onada de calor, que ara mateix tenim una prealerta, nosaltres tenim la prealerta, l'alerta i l'emergència, no? La prealerta seria més un avís preventiu, que no implica una activació de pla, que és quan hi ha un cert avís de perill. En aquest cas és per una superació de 36,6 graus centígrads, que aquest seria el nostre llindar mínim, no? Que és la mitjana de 15 anys de... L'alerta s'activaria en cas de superar-se els 38,6 graus. I hi ha una emergència es posaria en cas de que hi hagués un episodi realment d'emergència que estigui afectacions. No?
2: Entre aquestes mesures preventives destaca la promoció dels refugis climàtics municipals, espais especialment habilitats perquè la ciutadania pugui protegir-se dels efectes de la calor extrema. Castelldefels forma part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics i aquest estiu compta amb un total de 7 refugis climàtics distribuïts pel tot el municipi. 5 són espais interiors climatitzats i 2 són espais exteriors amb ombra i vegetació. Els refugis climàtics interiors són a l'edifici de la República, situat al carrer Arcadi Balaguer, al centre cívic Federic Montpou, a la plaça Joan 23, la biblioteca Ramon Fernández Jurado, al carrer Bisbe Urquinaona, al centre cívic Vista Alegre, al carrer Mansió i l'espai del mar, al passeig marítim. Pel que fa als espais exteriors, la ciutadania també pot trobar refugi davant de les altes temperatures al parc del Castell i al parc de la Muntanyeta, dos espais amb zones d'ombra que formen part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics. Precisament, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explicava en una entrevista a Ràdio Castelldefels fa uns dies de què és exactament un refugi climàtic i quina funció tenen aquests espais durant els episodis de calor extrema. L'escoltem.
4: Pues un refugio climático es aquel espacio en el que todo el mundo puede asistir y que las temperaturas pues disminuyen y puedas estar en un entorno mucho más acogedor y poderte refugiar, por eso el refugio de las altas temperaturas. Tenemos varios, como bien has dicho, la biblioteca, tenemos el centro cívico, el Federic Montpou, tenemos también pues las fuentes, tenemos, si no recuerdo mal, creo que son 8 las que tenemos en el municipio y que nos ayudan a que todo el mundo en un momento determinado pues pueda pasar por un espacio público y que tenga ese pues pueda huir o refugiarse de las altas temperaturas.
2: L'Ajuntament recorda que aquests equipaments són d'accés gratuït i estan pensats perquè qualsevol persona que necessiti protegir-se temporalment de la calor pugui fer-ho amb seguretat. A més, aquest estiu el municipi també impulsa la xarxa de microrefugis climàtics formada per establiments col·laboradors que ofereixen espais frescos durant les hores de màxima calor. El seguiment de l'episodi continua fent de manera permanent a partir de les actualitzacions del Meteocat, que revisa diverses vegades al dia l'evolució dels riscos meteorològics. Escoltem el Joan Álvarez com ens ho explica.
3: Bé, nosaltres el seguiment que fem dels riscos, en aquests casos meteorològics, nosaltres sempre ens fixem en la informació que proporciona el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. Ells tenen un mapa que actualitzen diàriament 3 cops al dia i, bueno, en funció dels riscos meteorològics, per cada risc tenim uns índexs, en aquest cas el de la calor són aquestes temperatures, no? Tema de pluies, doncs tenim índex de mil·límetres per 30 minuts o mil·límetres per precipitació per 3 hores, per 24 hores. I segons el llindar, si es superen i amb la possibilitat que es poden superar, metem aquestes prealertes o diguem, les alertes.
2: Des del consistori es demana també a la ciutadania que estigui especialment pendent de familiars, veïns o persones que visquin soles que puguin mantenir més dificultats per afrontar aquestes altes temperatures mentre es mantingui l'episodi de calor intensa. Castelldefels continua executant durant aquest estiu diverses obres de renovació urbana que comporten afectacions puntuals a la circulació. Segons explica l'Ajuntament, el període estival és el moment més adequat per concentrar aquest tipus d'actuacions aprofitant la reducció de l'activitat escolar i una menor intensitat de trànsit en algunes zones de la ciutat. Castelldefels viu aquests dies un dels períodes de l'any amb més activitat pel que fa a les obres a la via pública. Com és habitual, durant els mesos d'estiu, l'Ajuntament concentra bona part de les actuacions del manteniment i renovació urbana, aprofitant la reducció d'aquesta activitat. Actualment, els treballs més destacats es desenvolupen en diferents punts de la ciutat i formen part de projectes destinats a millorar l'accessibilitat, renovar infraestructures urbanes i modernitzar diversos carrers i espais públics. Entre les actuacions en marxa n'hi ha que afecten el barri de Montemar i així com diferents intervencions que tenen incidència directa sobre la mobilitat a l'entorn a l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda de la Constitució i el carrer Barcelona. El cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, Òscar Herrero, ens explica quines són les principals actuacions que s'estan executant aquest estiu i les afectacions que comporten.
5: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'Ontmar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és la urbanització. I aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Això està fet, va avançant l'obra, van baixant cap al centre i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre pràcticament seria l'avinguda de la platja i l'avinguda 305. Pues aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre pues ha d'anar pel pont de l'avinguda de la platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? Sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, pues coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cada setmana la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
2: Les restriccions afecten especialment alguns dels principals accessos entre la zona de la platja i el centre de la ciutat, fet que pot comportar retencions puntuals, sobretot durant les hores de màxima afluència de vehicles. Des del consistori remarquen que es tracta d'actuacions necessàries per continuar millorant la infraestructura urbana del municipi i que, un cop finalitzades, permetran de disposar de carrers més accessibles amb serveis renovats i amb una millora de la qualitat de l'espai públic. aquestes actuacions, cal sumar-hi una afectació puntual prevista per a la setmana 20, per a aquesta setmana, que tindrà incidència sobre el transport públic urbà. Els treballs de manteniment que es duran a terme a la ronda Ramon Otero Pedrallo obligaran a modificar temporalment el recorregut habitual d'alguna de les línies d'autobús i alterar el funcionament d'algunes parades mentre duri la intervenció. Els detalls d'aquesta afectació ens les explica novament el cap de mobilitat, Òscar Herrero.
5: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9:30 a 1:30 pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Vanavieja, General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9:30 a 1:30. Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a el que és Constitució. Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Vanavieja i això és el que estem treballant ara.
2: Des de l'Ajuntament recomanen als conductors i als usuaris de transport públic consultar els avisos municipals i preveure possibles canvis en els seus itineraris habituals. També es demana extremar la prudència a les zones d'obres i respectar la senyalització provisional instal·lada durant l'execució dels treballs. Els centres educatius de Castelldefels treballen durant aquestes setmanes d'estiu en tasques de manteniment, adequació i millora de les seves instal·lacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions possibles a l'inici del curs 2026-2027. L'Ajuntament també preveu impulsar actuacions de més envergadura gràcies a les subvencions destinades a la rehabilitació i modernització dels equipaments escolars. Les escoles aprofiten l'aturada lectiva per dur a terme aquelles actuacions de manteniment i millora que resulten més complicades d'executar amb els alumnes a les aules. El pròxim curs escolar començarà el dia 8 de setembre per als alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Abans d'aquesta data, però, els diferents centres del municipi treballen per deixar a punt les instal·lacions, equipaments i espais comuns. A les actuacions habituals de manteniment s'hi afegeixen aquest any diverses intervencions de millora que es podran desenvolupar gràcies als programes de rehabilitació, adequació i millora, coneguts com a RAM, impulsats per la Generalitat i adreçats als centres públics. Segons ha explicat el regidor d'Educació, Ramon Amador, la voluntat és aprofitar al màxim aquest període per donar resposta tant a les incidències de manteniment ordinari com les necessitats d'infraestructura que requereixen una actuació més important. L'escoltem.
6: Aquest any farem molt més. Molt més per què? Perquè la Generalitat ha destinat, i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació, d'una partida d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi públics per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment. No? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, vale? I en no res, des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres. No? O sigui, per una banda, tenim aquesta, abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com ho he comentat, per fer grans millores d'infraestructures. No? En aquest cas, ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes, en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
2: Les actuacions previstes poden incloure millores en les instal·lacions interiors, adequacions d'espais comuns o treballs de reparació i intervencions relacionades amb l'eficiència energètica i la climatització dels edificis escolars. Precisament, un dels aspectes que centra l'atenció dels responsables municipals és la modernització dels sistemes de climatització i calefacció d'alguns equipaments. Des de l'Ajuntament remarquen que la planificació d'aquestes millores es fa en coordinació amb les direccions dels centres educatius i que són les que coneixen de primera mà les necessitats específiques de cada escola. L'objectiu és establir prioritats i adaptar les actuacions a la realitat de cada equipament, ja que no tots els centres presenten les mateixes necessitats. Alguns requereixen intervencions en espais exteriors i altres en espais interiors. A més de les obres de treball previstos durant l'estiu, el municipi ja prepara també l'inici oficial del nou curs escolar. Una de les primeres cites arribarà el 4 de setembre en l'acte d'inauguració del curs 2026-2027, que inclourà una conferència de la comunicadora Andrea Vilallonga, sota el títol «Instruccions d'ús per sobreviure al curs escolar». D'aquesta manera, Castelldefels aprofita les setmanes de vacances per avançar la posada en marxa i el dia dels centres educatius i preparar l'arribada de milers d'alumnes que tornaran a les aules a partir del pròxim 8 de setembre.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Castelldefels ha posat en marxa noves actuacions per millorar l'accessibilitat de les seves platges i facilitar l'accés a la informació a tota la ciutadania. Entre les novetats d'aquest estiu destaca la incorporació de codis navilents als panells informatius situats en diferents punts del litoral. Mitjançant l'aplicació mòbil Navilens, les persones usuàries poden consultar de forma ràpida informació actualitzada sobre l'estat de la mar, els serveis disponibles als punts accessibles, les recomanacions de bany i les normes de conducta a la platja. El sistema ofereix una informació en format àudio i en diversos idiomes, fet que contribueix a millorar l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat visual i per als visitants internacionals. Els codis estan disponibles als panells informatius de la platja, als punts accessibles ubicats, als accessos 3, 8, 19, 26, 32 i 33. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Municipal de Millora de l'Accessibilitat del Litoral, que també ha inclòs formació en llengua de signes al personal de salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme. D'altra banda, la platja de la Pineda, a l'accés 32, ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Aquest distintiu acredita que el recorregut des de les places d'aparcament reservades i les parades de transport públic fins a la vora del mar es pot realitzar de manera accessible, segura i autònoma. La certificació reconeix les millores implementades en els últims mesos, com l'adequació d'itineraris accessibles, la renovació de la senyalització, la millora dels accessos i l'ampliació de recursos destinats a facilitar l'ús de la platja a totes les persones. Amb aquesta certificació, Castelldefels reforça el seu compromís amb una gestió del litoral basada en l'accessibilitat, la inclusió, la qualitat dels serveis, sumant aquest reconeixement a altres distintius que ja acrediten les seves platges en àmbits com sostenibilitat, la qualitat turística i la seguretat. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha informat que es mantenen les situacions de prealerta associades a la calor nocturna intensa i al risc d'incendi forestal. D'acord amb les darreres previsions meteorològiques i els avisos emesos pels organismes competents. Segons els serveis d'emergència, el factor més rellevant és la situació actual. No és tant la intensitat puntual de les temperatures com la seva persistència. Castelldefels encadena diversos dies amb calor intensa, risc elevat d'incendi forestal i una situació previsiblement es mantindrà almenys un parell de dies més. Aquesta continuïtat de temperatures elevades, especialment durant les hores nocturnes, dificulta la recuperació de l'organisme i afecta especialment a les persones grans, als infants, les persones amb malalties cròniques i altres col·lectius vulnerables. Per aquest motiu, es recomana mantenir les mesures habituals d'autoprotecció, com hidratar-se sovint, evitar l'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i procurar romandre en espais frescos. Pel que fa al risc d'incendi forestal, Protecció Civil recorda que l'acumulació de calor i la manca de recuperació de la humitat durant la nit afavoreixen que la vegetació es mantingui seca, incrementant les possibilitats que un foc es propagui amb més facilitat. El tècnic de protecció, Joan Álvarez, explica que diversos factors meteorològics i ambientals condicionen el comportament dels incendis forestals. L'escoltem.
3: Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota del 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegeix també un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no hem tingut aquest factor, aquesta suma de factors faciliten molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació. També tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
2: Tot i que actualment Castelldefels no es troba en una situació de restriccions especials d'accés als espais naturals, des de Protecció Civil es demana prudència a la ciutadania i responsabilitat en qualsevol activitat que es desenvolupi a l'entorn forestal. Escoltem el Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
3: Bueno, principalment, actuant seny, si anem a la natura... primer de tot, que a Castelldefels no tenim ara cap restricció degut al nostre perill d'incendis forestals. Hi ha altres municipis que sí que tenen restriccions perquè, bueno, el pla enfocat de la Generalitat sí que es troba en fase d'emergència i en aquells perill, en aquells municipis que tenen un risc molt alt, extrem, o que estan en pla alfa nivell 4, sí que hi ha restriccions d'accés, restriccions d'activitats i, bueno, nosaltres no ho tenim. Tot i això, recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, bueno, per suposat, totes aquelles activitats que impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar sobretot les precaucions al medi natural, no? També comunicar, si anem al medi natural, a alguna persona per, bueno, que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
2: Des del Servei Municipal també recorda la importància d'actuar ràpidament davant de qualsevol indici que pugui indicar un inici d'un incendi. Una comunicació precoç als serveis d'emergència pot ser clau per accelerar la resposta i reduir les conseqüències d'un possible foc. Escoltem Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
3: Si detectem fum, l'actuació principal i la més simple és la de trucar al 112. La informació que hauríem de facilitar on ens trobem, si no coneixem exactament la zona o no, o, bueno, ens hem perdut una mica, no sabríem dir exactament on, podem dir una mica per on hem entrat, quin itinerari més o menys hem seguit, el tipus de fum, el color que veiem, com és la columna, quant de temps fa que ho veiem, etc. Aquesta és l'actuació principal, trucar al 112.
2: Protecció Civil insisteix que, malgrat que els efectes de l'episodi no poden ser immediatament visibles, és important no abaixar la guàrdia. Les autoritats demanen mantenir les mesures de prevenció davant la calor i extremar les precaucions als espais forestals mentre es mantinguin actius els avisos per risc d'incendi i calor nocturna intensa. La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal que presumptament explotava sexualment dones a les províncies de Barcelona i Tarragona. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 4 persones i l'alliberament de 5 víctimes. Segons ha informat el cos policial, les dones eren sotmeses a un sistema de control basat en amenaces, coaccions i deutes econòmics, circumstàncies que limitaven la seva capacitat de decisió i les obligaven a exercir la prostitució. La investigació va permetre identificar les víctimes i localitzar diversos punts vinculats a l'activitat de la xarxa. Entre les localitats afectades hi ha Castelldefels, on es va desenvolupar part de l'operatiu policial. Les persones arrestades estan sent investigades per la seva presumpta vinculació amb delictes relacionats amb la tracta d'éssers humans i l'explotació sexual. Mentrestant, les víctimes han estat derivades als serveis especialitzats d'assistència i protecció. La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies en cas de determinar si hi podria haver més persones afectades. La lluita contra la trata i l'explotació de les persones continua sent una de les prioritats de les forces de seguretat, que mantenen actius diversos dispositius per detectar i perseguir aquest tipus de delicte.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: Castelldefels es convertirà aquest vespre en un magnífic mirador astronòmic per observar un dels fenòmens naturals més espectaculars que es poden contemplar des de la Terra. L'eclipse solar començarà a ser visible cap a les 19:35, quan la Lluna iniciarà el seu recorregut davant del disc solar, reduint progressivament la llum del Sol fins a arribar a una ocultació pràcticament total. El moment de màxima cobertura es produirà a les 20:29 minuts, quan només quedarà visible una petita fracció del disc solar. Els experts recorden que es tracta d'una cita històrica. De fet, segons les dades recollides per l'Ajuntament, l'últim eclipse total va ser visible des de Catalunya. Es va produir l'any 1905. Després d'aquest 2026 no se'n tornarà a veure cap semblant fins a finals del segle XXII. Des de l'agrupació astronòmica de Castelldefels, Astrofels també destaquen el caràcter extraordinari del fenomen. Escoltem l'Afonso López Borgoñoz.
7: De l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total de sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la Lluna comença a passar per davant del Sol. Passa molt lentament. Pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament. Començarà a tapar el Sol. El màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del Sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el Sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el Sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el Sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, a com parcialment tapat encara per la Lluna. És un espectacle molt recomanable.
2: L'eclipse serà especialment visible des de les zones de platja, ja que ofereix una visió oberta de l'horitzó oest. Tot i que a Castelldefels no s'arribarà a veure la totalitat del fenomen, els observadors sí que podran gaudir d'una ocultació del 99,95% del sol. Una xifra extraordinàriament elevada. Els especialistes assenyalen que una diferència de només unes dècimes percentuals separa la ciutat de la franja de totalitat que travessarà altres punts de la península. Això significa que l'ambient experimentarà canvis molt evidents. La llum disminuirà de manera notable, les temperatures podrien baixar lleugerament i el paisatge adoptarà tonalitats poc habituals pròpies dels grans eclipses. Tot plegat es convertirà l'observació en una experiència singular per milers de persones. Així ens ho relatava l'Alfonso López Borgoño.
7: Castelldefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló més o menys, o València, alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem. I paga molt la pena veure. O sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar els ulls, ja no la tenim. S'ha de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la lluna, cosa que un no veu mai. I veus una altra cosa màgica, que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen. O sigui, és plasma que surt del sol, però semblen flames. O sigui, que com a exemple, i veure la lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula.
2: Per facilitar el seguiment de l'esdeveniment, la Biblioplatja Carme Romaní acollirà una activitat especial d'observació a partir de les 7 de la tarda. L'acte comptarà amb la participació de membres d'Astrofels, que oferiran explicacions divulgatives sobre el fenomen i assessoraran a les persones assistents sobre la manera correcta d'observar-lo. També es distribuiran ulleres homologades entre les primeres persones que s'hi apropin, tot i que les unitats també disponibles són limitades. L'activitat té també una important funció pedagògica, ja que els organitzadors volen insistir especialment en les mesures de seguretat. Mirar directament el sol sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars permanents, fins i tot quan gran part del disc solar ja està ocult per la lluna. Per aquest motiu, tant l'Ajuntament com Astrofels recorden que només s'han d'utilitzar ulleres específiques certificades segons la norma internacional ISO 23122/2. Queden completament descartats sistemes tradicionals o casolans com les radiografies, vidres fumats, els CDs, les ulleres de sol convencionals o qualsevol instrument òptic sense filtres homologats. Els experts asseguren que aquests elements no ofereixen una protecció efectiva davant la radiació solar i poden generar una falsa sensació de seguretat. Precisament sobre aquest aspecte ens adverteix l'Alfonso López.
7: Les ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però que

0: fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat, perquè vulguis o no t'encantes i estàs, pots estar mirant un minut o dos, i un minut o dos que sembla poc temps pot tenir problemes de visualitzacions els dies següents.
1: Amb tot, Castelldefels viurà aquest vespre una oportunitat única per contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Una cita amb la ciència i la natura que convertirà la façana marítima de la ciutat en un observatori privilegiat per seguir un eclipsi que molts experts qualifiquen ja com un dels esdeveniments astronòmics més importants de la nostra generació. L'aparcament de l'església, un dels espais d'estacionament més utilitzat pel centre de Castelldefels, serà objecte d'una actuació de manteniment a partir del pròxim dilluns 17 d'agost. Segons han informat des de l'Ajuntament, les obres consistiran en la reparació del paviment de la llamborda de l'equipament situat darrere de l'església de Santa Maria i a pocs metres de la plaça de l'Ajuntament. L'estacionament disposa de 87 places i una infraestructura estratègica per a la mobilitat del nucli urbà, ja que dona servei tant als residents com a les persones que es desplacen al centre de la ciutat per fer gestions, compres o visites. Per aquest motiu, el consistori ha planificat els treballs de manera que l'aparcament pugui continuar funcionant durant tota l'actuació. Les obres es desenvoluparan en sectors delimitant les zones de treball amb tanques de seguretat. D'aquesta manera, només es veuran afectades parcialment algunes de les places d'aparcament en funció de l'evolució dels treballs. L'objectiu és minimitzar les molèsties tant dels usuaris i garantir la màxima disponibilitat possible de les places durant tota la seva intervenció. Com a mesura complementària, l'Ajuntament recorda que les persones conductores tenen com a alternativa l'aparcament públic CEM del centre, ubicat a les instal·lacions de l'antic Club Tenis de Castelldefels, al carrer Doctor Barraquer. Aquesta opció pretén absorbir possibles increments de demanda i facilitar l'estacionament mentre durin les tasques de reparació. Més enllà del manteniment del paviment, l'actuació també posa en valor el paper que té aquest aparcament dins de l'estratègia de Ciutat Intel·ligent de Castelldefels. L'aparcament de l'església està integrat en el Sistema Municipal d'Aparcament Intel·ligent, una eina que permet conèixer en temps real el nombre de places lliures disponibles. Aquesta informació es mostra a través dels panells informatius que orienten els conductors abans d'arribar a l'estacionament. Aquest sistema aporta diversos beneficis. D'una banda, redueix el temps dels conductors que es dediquen a buscar aparcament. De l'altra, contribueix a disminuir el trànsit innecessari dels carrers del centre, fet que repercuteix positivament en la fluïdesa i la circulació, en la reducció de les emissions associades als desplaçaments de recerca d'estacionament. La iniciativa forma part de l'estratègia Smart City de Castelldefels. Amb aquesta actuació, el consistori no només busca mantenir un bon estat de la infraestructura clau per al centre de la ciutat, sinó també consolidar un model de mobilitat més sostenible.
2: Ha estat notícia aquest dijous.
1: La ciutat ja fa dies que escalfa motors amb les activitats prèvies de cultura popular, però serà quan aquest vespre quan Castelldefels doni oficialment el tret de sortida a la Festa Major d'estiu. I ho farà amb una de les grans novetats d'enguany, la recepció institucional de les noves penyes de Festa Major abans del tradicional pregó des del balcó de l'Ajuntament. La iniciativa ha superat totes les expectatives inicials amb 49 penyes inscrites i més d'un miler de penyistes disposats a participar activament en les activitats dels propers dies. Cristina Corona, regidora de Festes de l'Ajuntament de Castelldefels.
3: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de...

0: És a dir, apreta, corre i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims. És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
1: Després arribarà un pregó carregat de simbolisme. L'Ajuntament ha apostat per unir dues generacions i dues maneres d'entendre la cultura local. La de la Coral Marinada, que enguany ha celebrat el seu centenari, i la de Piqueres, una de les veus emergents amb més projecció de la música catalana actual. Cristina Corona, regidora de Festes.
0: Bueno, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és. És un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo i va voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè, a més, a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast. I el Piqueres, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la festa jove perquè actua allà.
1: La Coral Marinada representa un segle de vida cultural a Castelldefels, una entitat que ha evolucionat amb el pas dels anys, però que continua mantenint el mateix esperit que l'ha convertit en un dels referents associatius de la ciutat. El seu president explicava als estudis de Ràdio Castelldefels aquesta trajectòria i recordava també com eren aquelles cantades anys enrere quan la coral recorria diferents barris de Castelldefels. El president de la Coral Marinada.
2: Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda fins quasi bé a les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot, i tot el poble, i bueno, clar... Llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar.
1: Al costat d'aquesta trajectòria centenària hi haurà Piqueres, que ha portat el nom de Castelldefels arreu a través de les seves cançons i que avui exercirà de pregoner abans d'actuar a la Festa Jove Alternativa. Escoltem a Piqueres, artista castelldefelenc.
3: Para mí Castefa es desde un principio un sitio donde yo soy como soy gracias a esta ciudad. Y muchísima gente desde un principio me apoyó. Y que a día de hoy yo pueda hacer este tipo de actuación, yo lo siento como una celebración de que me vayan las cosas bien, porque mucha gente que voy por la calle y me dicen, joder, que me molan tus canciones y tal, pues siento que están pues celebrando también un poco mi crecimiento y que al fin y al cabo yo, lo que bueno que sea para mí, lo bueno es esto, es bueno para esta ciudad. Y que yo siempre voy por bandera con ello y estoy muy orgulloso de poder decir que soy de aquí, ¿sabes? A mí esta ciudad me ha acompañado a todos lados. Yo voy a Madrid, vivo en Madrid, cuando me preguntan, ¿tú eres de Barcelona? Y digo, bueno, yo soy de Castefa, la verdad. Y eso, no sé, estoy muy conectado con los valores de aquí. Siento que ser de aquí te hace ser de una manera muy determinada y creo que tenemos que estar orgullosos de eso y no renegar del regalo que tenemos de ser de aquí.
1: Precisament la Festa Jove Alternativa, la FAC, començarà aquesta tarda a l'espai situat davant de l'Institut Josep Lluís Sert, amb tallers, mercat, concerts, sessions de DJ. Una proposta impulsada per l'associació Aviva, que cada any mobilitza desenes de joves. Escoltem a la Noelia i l'Aitana, representants d'Aviva, als estudis de Ràdio Castelldefels.
4: Es mucha organización, muchas tareas pendientes y por muchos lados.
5: Tenemos un curro detrás de todo, está el equipo de comunicación que lo está haciendo súper bien por Instagram. También hay, bueno, mucho diseño de todos los carteles que estamos usando en Instagram, que esos son cosas que llevan muchas horas. Sí. Nada está hecho con inteligencia artificial, horas y horas de trabajo y de creatividad y de puesta en común y de, son, bueno, es muchísimo trabajo. Y bueno, es que es organizar un grupo, el equipo en general, es organizar todos los recursos necesarios, hablar con el ayuntamiento,
4: son millones
5: infinitas
4: de cosas.
5: Gestiones que no pararán hasta el mismo día de la fiesta. Pero bueno, también creemos que está siendo un camino divertido y del que también estamos aprendiendo mucho, creo yo. Está siendo muy guay y sobre todo está teniendo mucha acogida, ¿no?, el público.
4: Sí,
5: en Instagram
4: totalmente.
5: Hay muchísima gente hablándonos y mucha gente con muchas ganas de que sea la fiesta, la verdad.
1: La primera gran nit musical de la Festa Major continuarà a la plaça de l'Església amb l'actuació de Ginestà. Els germans Júlia i Pau Serrasoles arriben a Castelldefels per presentar el seu últim treball en un directe que combinarà moments d'energia i emoció. Així ens explicava als estudis de Ràdio Castelldefels Júlia Serrasoles com podem esperar l'actuació de Castelldefels.
6: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot. Empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar a la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
1: La programació de divendres tindrà un marcat caràcter familiar. La jornada començarà amb la tradicional plantada de gegants, el lliurament de xumets als més petits i la festa de l'aigua i diferents activitats repartides per la ciutat. A la tarda, la cultura popular torna a prendre els carrers amb l'arribada dels grallers i la cercavila de colles festives. Escoltem Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, com en relata l'activitat de divendres.
7: Passem ja a divendres, comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular des de les 10:30, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja, doncs, cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després, per la tarda, ve l'entrada de Grallers a les 7:30 i la cercavila a les 8.
1: Ja al vespre arribarà una de les cites més multitudinàries de la Festa Major, la tradicional paella popular al Parc de la Muntanyeta, que un any més reunirà centenars de persones abans dels concerts de la nit. Entre les propostes musicals de divendres destaca també el tribut oficial a Camela i l'actuació de Bulsara, una formació que busca recrear amb màxima fidelitat possible l'experiència d'un concert de Queen. Escoltem com ens ho relatava Francesc, es el cantante del grupo, los estudios de Radio Castelldefels.
8: O sea, yo empecé, por ejemplo, que sí que llegaba a todas las tonalidades, porque mi voz se parece bastante a la de Freddy, pero luego pequeñas cosas, esos dejes que tenía en la voz, lo vas aprendiendo sobre la marcha y cada vez vas mejorando más. Realmente, nosotros estamos siempre en constante crecimiento. Vamos, es increíble lo que pudo llegar a hacer este hombre, incluso en los últimos momentos de su carrera, antes de morir, que grabó un disco como fue el de Innuendo con unos agudos increíbles, ¿no? Y estaba en un momento de salud bastante, bastante floja ya. Cuando hacemos un show salimos igual, vestidos igual que ellos, o sea, la misma ropa, intentamos hacer los mismos movimientos, intentamos conectar con el público como lo hacían ellos. O sea, nuestros conciertos, lo que queremos realmente es que sean lo más fieles posibles a un directo genuino de Queen.
1: El dissabte, dia de la Festa Major, tancarà, estarà marcat pels aspectes més tradicionals. Les matinades despertaran la ciutat a primera hora abans de la missa solemne, la processió pels carrers del centre i la diada castellera de la tarda. Així ens ho relatava Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
7: Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picaros, Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, doncs, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, a la diada castellera, a les 6.
1: Però quan arribi la nit, bona part de les mirades estaran posades al parc de la muntanyeta. A les 9 del vespre pujarà a l'escenari Vesta, el grup guanyador del concurs Nous Talents de Castelldefels 2026, que tindrà l'oportunitat d'actuar davant de milers de persones fent de taloner d'un dels grans noms de la Festa Major. De fet, la mateixa banda ho anunciava fa uns dies a les seves xarxes socials, destacant la il·lusió de compartir cartell amb detallets davant del públic de casa.
9: Hola, som Vesta.
10: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
11: Gràcies als Nous Talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detallets. Us esperem. No.

0: I tot seguit, a les 10 de la nit, arribarà un dels concerts més esperats de tota la programació amb l'actuació de The Tallets, convertits en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys. La nit musical continuarà en altres escenaris de la ciutat. A la plaça Neus Català actuarà Brindis, una banda que recupera els clàssics del pop i del rock dels anys 60 amb un espectacle pensat per públics de totes les edats. Escoltem a Bernat, bateria i impulsor de Brindis.
1: Con los Brindis hacemos un homenaje, como digo, a todas esas bandas, con un sonido depurado, con un sonido muy parecido al que ellos llevaban, pero la tecnología que tenemos nosotros a la hora de tocar en directo es muy diferente y a veces es difícil llevar ese sonido, ¿no?, al directo, ¿no? Los Beatles hoy en día no sonarían igual que en aquella época, que nos encantaba, ¿no?, ya como sonaban en aquella época. Pero bueno, nuestro show es un show para todos los públicos, no es para gente mayor, ni para carrozas, ni carcamales, ni gente mayor, ¿no? O sea, quiero decir, la gente confunde muchas veces y dice, no, hay que hacer música para abuelos, no, para nada, no es... Es una orquesta, los Brindis es un grupo de rock and roll, de gente joven. En el grupo tenemos gente de 30, de 40 y de casi 50. Nos hemos repartido los roles, cantamos, casi todos cantamos, nos repartimos ese rol. Y por supuesto tenemos esas referencias cojonudas, ¿no?, de aquella época. Y es una manera un poco de despertar conciencias también de que de dónde venimos, ¿no? Todo el rock and roll y el pop que hoy en día suena en los conciertos, en los festivales y tal, viene de algún lado y viene de ahí. Entonces nosotros echamos la vista atrás con mucho respeto y con mucha preparación, y la verdad es que hacemos un show, ya te digo, abierto a todo el público y mucha gente joven incluso.
0: Aquesta mateixa nit també hi haurà Havaneres amb Americanos, el concert de Càmera Bacacis a la plaça de l'Església i diverses propostes musicals que s'allargaran fins la matinada. La Festa Major arribarà al seu desenllaç diumenge amb una jornada que combinarà activitats familiars, sardanes, la Festa de Confeti i una nova edició del Holy Dolly Festival al Parc de la Muntanyeta. Ja al vespre serà el moment dels actes de foc amb la tabalada, el ball de diables, l'espectacle de Porta de l'Infern i la tradicional correfoc pels carrers del centre. Escoltem en Jan Molero, el president de l'agrupació, com ens ho explica.
2: I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada des de les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el ball de diables a les 8 i a 8:45 començarà el correfoc.
0: La recta final de la Festa Major arribarà a les 10 de la nit amb el concert de la Chenoa, una de les artistes més destacades del cartell d'enguany. I com és tradició, els focs artificials al passeig marítim posaran el punt final a 4 dies de festa, convivència, música i cultura popular a Castelldefels. El castell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia, solidaritat en el marc de la festa d'estiu. La proposta vol aprofitar l'entorn privilegiat del castell per oferir una programació nocturna protagonitzada per artistes locals i de proximitat. Les activitats coincidiran també amb les jornades de portades que permetran visitar el recinte fins a la matinada. El programa arrencarà divendres amb les actuacions del duet de rumba i Ali Mochaus i el cantautor Néstor Viña. I dissabte el tribut Divas protagonitzat per Carla Habermeyer. Així ens ho relatava el tècnic del castell, Alberto Fernández de la Torre.
3: De dimecres a diumenge, visites a Madrugia, com sempre, de 11 a 7 i l'últim passi a les 6. Això sí, el 14 i el 15, coincidint amb les festes majors d'estiu, tenim jornada de portes obertes, d'acord? Que serà de 7 a 1 de la nit. Aleshores, es poden agafar les entrades per Antràpolis, que encara queden, i aprofitem per parlar que les visites al castell de nit tenen un altre component que els fa encara molt més apetitosa. I d'altra banda, i coincidint amb la festa major d'estiu, al Jardí dels Castells, tindrem una nova iniciativa cultural i gastronòmica, que ja comencem, no?, perquè el dia 14, 8:45, 20:30, tenim l'actuació dels Ali Mochaus, que és un grup emergent de rumba de l'àrea metropolitana de Barcelona. Està liderat pels joves Xavi i Uri i barregen la rumba visceral amb tocs de flamenc, so cubà, soul i blues. A les 10, quan acabin en Xavi i l'Uri, tindrem l'actuació de Néstor Viñas, que és un cantautor que s'obrirà en canal, dic s'obrirà en canal, no literal, sinó que davant nostra, com ell diria, ens explicarà les seves històries transformades en cançons. Passem a dissabte 15 d'agost. A les 10 tenim Tribut Divas amb Carla Abermeyer. Ella es va iniciar la música influïda pel seu pare, que era músic aficionat d'origen xilè. I des de ben petita es va formar en cant i expressió corporal.
0: La Cloenda arribarà diumenge a les 9:30 del vespre amb la proposta de Marina Walpercin, ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc contemporani. Però el Jardí de Llum no serà només una aposta cultural. L'esdeveniment incorporarà també una vessant gastronòmica amb servei de tapes durant les 3 nits en un ambient il·luminat amb espelmes, que vol convertir els jardins del castell en un espai singular de trobada. Escoltem a l'Alberto Fernández de la Torre com ens ho destacava.
3: Diumenge, por todo lo alto, a 9:45, 21:30, 9:30, tenim l'espectacle de Tu libertad, de Maria Walpercin, que fusiona dansa flamenca i contemporània. Aleshores, hem de dir que Marina és una ballarina i coreògrafa especialitada en dansa espanyola i flamenc. Està formada en centres de referència com l'Institut del Teatre de Barcelona, el Conservatori Superior de Dansa i el Centre Andalús de Dansa. Ha desenvolupat una destacada trajectòria artística participant en produccions de dansa, espectacles flamencs contemporani i muntatges lírics internacionals. Entre els seus treballs, que en té molts, el més rellevant destaca la seva participació a l'Òpera Carmen de l'Òpera Reial de Valònia. A part de l'escenari de fora del castell, on fem moltes de les coses xules que acostumem a fer, tindrem un jardí de llum que comptarà amb una vessant gastronòmica i solidària. Aleshores, els 3 dies de festes, 14, 15 i 16, es podrà tapejar al castell. Tota la recaptació que es faci al castell per festa major es destinarà a la Creu Roja.
0: La recaptació obtinguda amb aquesta oferta gastronòmica es destinarà a la Creu Roja en una estrena que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major i que busca consolidar el castell com un escenari cultural de la ciutat.

0: Doncs avui un dels plats forts de la Festa Major d'Estiu és l'actuació a les 10 de la nit a la plaça de l'Església del Ginestar. Doncs qui són els Ginestar? És un grup de música format pels germans Júlia Serrasolses i Pau Serrasolses al barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Les seves cançons barregen estils de música pop, sons experimentals i folk. La banda es completa amb la guitarrista Andrea Puig, el bateria Chico i el teclista Gerard Sala. L'abril del 2008 van presentar el seu primer disc autoeditat titulat Neix i el novembre del 2019 el seu segon àlbum Ginestar. Amb el disc homònim van obtenir el Premi de Rock 2020 per votació popular al millor disc de cançó d'autor del 2019. El 2022 van llançar el tercer disc, Suposo que l'amor és això, on inclouen la cançó L'Eva i la Jana, publicada l'any anterior i que va ser una de les cançons més escoltades de l'estiu. L'any 2022, en el programa musical de TV3 A Dos Veus, 20 cantants van concursar per cantar amb Ginestar, un dels greus grans èxits. Els participants van rebre formació vocal i també de ball i coreografia, fins que els dos millors van arribar fins a l'embarcador del riu Ebre Miravet, on els membres de Ginestar van escollir qui volien cantar, l'Eva i la Jana, com deien, una de les seves cançons més conegudes. El 9 de febrer del 2023 van publicar el seu quart àlbum, Vida meva, format per 13 cançons i publicat sota el segell discogràfic de Halley Records. Setmanes abans havien publicat 4 avançaments de l'àlbum de tot el món, amb Bategas, Mama i La meva sort. Les cançons de l'àlbum segueixen un ordre cronològic a la data de composició. En aquest treball s'endinsaven a ritmes del pop electrònic que ja es perfilaven a l'àlbum anterior. El 16 d'abril del 2026 van publicar el seu cinquè àlbum, Gira tot igual però diferent, presentat en directe l'1 de maig a les escales de la Catedral de Girona al Festival. Estena serà l'àlbum que també presentaran aquí, entre les seves cançons més conegudes, el Ginestar. Amb nosaltres una de les membres de la formació, Júlia Serrasolses. Què tal, Júlia?
1: Hola, què tal?
0: Molt bé,
1: molt contenta.
0: Escolta'm, primer de tot, d'on prové el nom Ginestar, el nom del grup?
1: Doncs mira, el nom prové de... És un homenatge a una dona que es deia Marina Ginestar, que era periodista i miliciana durant la Guerra Civil Espanyola del bàndol antifeixista. I és una mena de, una manera de fer homenatge a totes aquestes dones que van estar lluitant i també les que no van estar lluitant com a tal, però que també feien altres coses, no? Com, per exemple, informar, que és el cas de Marina també.
0: Mm. Aquest és l'origen, el significat de Ginestar, però per què dos germans decideixen muntar un grup? Sempre us havia agradat la música, Júlia?
1: Sí, des de petits vam començar a l'escola de música del barri, després cadascú doncs, va començar a fer una mica la seva amb els seus instruments i quan el Pau va acabar la universitat ens vam trobar una altra vegada al nostre barri, que és Sant Andreu, i vam començar a fer cançons i de seguida ja ens vam començar a motivar, començàvem a fer així concerts com més a prop, així algun per Festa Major, i a poc van creixent fins ara, que mira, toquem a Festes Majors i a festivals molt xulos també. I això, doncs sí, una mica de... A casa ningú feia música, és una mica que ens van impulsar els nostres pares a intentar-ho.
0: Mm-hmm. Amb molt bons resultats, per cert, no?
1: Gràcies, sí, estem molt contents. Cada disc és una gran alegria.
0: Júlia, i estàveu d'acord des del primer moment en el gènere que havíeu d'interpretar? O quan vosaltres escolteu música, escolteu una altra cosa, un altre gènere?
1: Doncs escoltem bastant la música, bastant música pop. És veritat que potser jo escolto més, a vegades, música pop espanyol, escolto molt pop madrileny, però sempre hem escoltat pop. Jo crec que també els nostres referents al final aquí a Catalunya eren els Pets, també, i al final tampoc és una música que sigui molt diferent a nivell d'estil de la nostra. Potser ells treuen més cap al rock i nosaltres anem cap a una cosa més electrònica, però trobem també moltes semblances també a nivell d'estil i a nivell de la manera de relatar.
0: Composeu els dos junts o hi ha qui s'encarrega de la part melòdica, la part musical i altra de ser lletrista?
1: No, el Pau és una mica l'escriptor i compositor de Ginestar. Llavors, després, totes les altres feines que no són només la de composició, que és molt important, i la de lletrista, ens ho repartim entre els dos. Que al final, Ginestar cada vegada es fa més gran i hi ha moltes coses a fer més enllà de les cançons. Però sí, el Pau és la cabeza pensante de totes les lletres i cançons. Menys en aquest disc, que ja li he fet una cançó jo. És una cançó que es diu Pau, que és per ell.
0: Que bé. Després parlarem del darrer disc que podrem escoltar, com dèiem, aquesta nit a la plaça de l'Església, però també he buscat experiències, crec, molt interessants. Com senta que una de les teves cançons sigui la cançó de l'estiu, sigui una de les cançons més escoltades durant l'estiu del 2022? M'estic referint a l'Eva i la Jana.
1: Ai, doncs això va ser una sorpresa molt gran i molt agradable, i més una cançó que era una cançó d'amor, però que també volia visibilitzar les relacions entre dones, no? I que aquesta cançó traspassés com barreres i traspassés mirades, va ser molt important per nosaltres. I va haver, encara TikTok començava com a funcionar i va ser una mica viral, i llavors, no sé, va ser també una porta oberta que més gent ens començés a conèixer.
0: Jo parlava abans de, també, aquesta experiència particular que vau viure de la mà de TVTDs, som vosaltres, vos seleccionar la gent que podia cantar amb vosaltres. Suposo que això és molt difícil, no? Ser jurat i gent que suposo que va passar un càsting previ, que tothom cantava molt bé.
1: Exacte, va ser una decisió molt difícil. De fet, van quedar finalistes dues persones que encara ens hem trobat més, que es diuen la Marta i el Quim, i va guanyar el Quim, però tot i així hem convidat més una vegada a la Marta a pujar a cantar amb nosaltres, i es va crear un ambient molt xulo i ens feia realment molta pena haver de triar, perquè és que els dos són, ara mateix encara, són uns artistes de cap a peus. Llavors, bueno, amb una mica de pena, perquè no ens agrada ser jurat, i més quan canten cançons teves, però bueno, al final s'ha de triar, que per això és un concurs. Però bé, va ser molt xulo, sí, molt, també molt emocionant que estiguin concursant per cantar una cançó teva, vull dir que és molt fort això. Molt xulo.
0: Per això referies també, Júlia, que Ginesta cada cop es fa més gran, perquè, clar, convideu a gent que coneixeu a actuar amb vosaltres a l'escenari de vegades.
1: Sí, també, sí, sí, alguna convidem artistes, convidem, bueno, i al final els nostres músics, no?, que acaben sent persones que sembla que siguin ja de la nostra família. Cada vegada ens anem fent grans. Abans, quan dèieu la formació musical, ara just en el directe d'aquest any hem afegit una altra persona, que és l'Anna Cruz, la coneixereu al concert de Festa Major de Castelldefels, i llavors hem ampliat una mica aquesta família, exacte.
0: Doncs parlem del darrer disc que, com explicava a la introducció, veu publicar l'any 2026, en la qual tu, Júlia, dius que fet aquesta cançó dedicada al teu germà, al Pau, gira tot igual, sí, però diferent. Explica'ns una mica el contingut del disc.
1: Sí, doncs aquesta vegada, quan vam començar a plantejar-nos fer el disc, pensàvem com, buah, aquesta vegada no farem un disc d'amor, o sí, no? Però com pensàvem, de quina manera podem fer diferent? I al final ens vam donar compte que cada vegada que parles d'amor, a mesura que et vas fent gran, no? I ja són 5 discos també, cada vegada expliques l'amor d'una manera diferent. I ens estàvem adonant que estava agafant com una mica més d'alçada, una mica més de perspectiva i una mica més de maduresa, no? I que estàvem explicant com l'amor i fins i tot el desamor des d'un altre lloc. Llavors ens agradava aquesta idea, aquest concepte del gira tot igual però diferent, com que mai parteixes de zero a l'hora de començar una relació, no? Com sempre parteixes de totes les experiències que has anat vivint i totes les persones que ho han fet i ho han configurat, no? Llavors és una manera d'entendre l'amor com una espiral que va creixent. És el concepte aquest.
0: Per cert, que bonic, perquè l'ho vau presentar a les escales de la Catedral de Girona.
1: Ai, sí. Va ser preciós. A més, era el meu aniversari. Feia 28 anys aquell dia. I va ser molt, molt bonic, perquè, clar, el públic ens deia, o sigui, sí que estava de cara a nosaltres, però nosaltres veiem la catedral. I va ser molt maco estar presentant el disc amb aquestes vistes excel·lents que són a la nostra estimada Catedral de Girona.
0: Pues mira quin regal més bonic, no? Vas tenir...
1: Sí, sí. No, va ser un regal d'aniversari preciós.
0: Escolta'm, com serà l'actuació que podrem veure aquesta nit a Castelldefels, la de Ginesta?
1: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar, i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica, que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar, i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar la gent i que, sobretot, s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
0: Doncs molt benvinguts, benvinguts a Castelldefels Ginestar. Aquesta nit a les 10 obrim la ronda de concerts, la ronda d'actuacions de la Festa Major d'estiu d'enguany. Com us està anant la gira aquest estiu a la banda?
1: Molt bé, molts quilòmetres. Sí, al final, aquest estiu, bueno, des del que vam presentar el disc l'1 de maig fins al novembre, farem una cinquantena de concerts. Llavors això és com cada setmana voltar i voltar i fer molts quilòmetres per Catalunya i ens estem enduent moltes alegries, com cap concert decepciona, sempre hi ha molta gent cantant, fins i tot quan em vas a un poble que dius avui no hi haurà ningú, està la plaça plena. I això és molt simptomàtic de que, bueno, pues que estan bé, que la gent està escoltant molt el disc, que s'estan aprenent les cançons i que tenen ganes de moure's i agafar el cotxe o el tren per venir-nos a veure. Així que molt contents i esperem que també avui al concert de Castelldefels passi el mateix.
0: Segur que sí. Júlia, sí. Júlia Serrasol, Sals de Ginestar, moltíssimes gràcies per atendre'ns i us desitjo doncs, molts èxits ara endavant i un bon concert aquesta nit a Castelldefels, per suposat.
1: Moltíssimes gràcies, ens veiem allà.
0: Molt bé, que vagi molt bé, bon dia. Adéu.

0: Doncs aquest és el bon rotllo de detalls que estaran, seran una de les propostes més interessants de la Festa Major d'Estiu de Castelldefels, amb la qual parlem a partir d'ara exhaustivament amb la Cristina Corona, regidora de festes. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Anna.
0: Ara entrarem en detall en la programació de la Festa Major d'Estiu, però també aquest esdeveniment té una important novetat aquest any. Jo sé que aquesta constitució de penyes...
1: Ui.
0: que jo crec que vostès no s'esperaven l'èxit, no?, que ha tingut la proposta.
1: Anna, entre tu i jo, se nos ha ido de las manos. La veritat és que això ho van engegar

0: amb gent de diferents penyes i tal. Al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
1: I quin és el sentit de la creació? Com es poden definir o determinar el seu paper en el context de la Festa Major?
0: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa. I sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha un 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui divertida però controlada, i tothom està molt content.
1: I com podem saber les penyes o com es manifestaran? Quina activitat faran?
0: La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'Edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
1: És a dir, que ells els reconeixerem perquè portaran també una samarreta identificativa a cadascuna d'elles,
0: sí,
1: que decideixen ells o elles mateixes el que són, no? El logotip o què sé.
0: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta.
1: Parlant del mocador, també era un obsequi que es podia tenir, o també aquella, no sé, com una mena de bandera que es posava amb els balcons,
0: sí,
1: la gent que volia, no?
0: Sí, això ho repartirem en quasi tota seguretat el dia del pregó. Tota la tarda hi hauran instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
1: Molt bé, aquesta és la gran novetat de la Festa Major d'enguany, però passant a parlant de les activitats.
0: Quantes hores tenim? Tenim més de 60 activitats. Aquest any hi ha com 4 punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la plaça de l'Església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant, a la plaça davant de la biblioteca. També a Arcadi Balaguer els temes infantils es faran allà perquè hi ha ombra, el tema del clima ens preocupa molt, sobretot en activitats infantils, però bàsicament són aquests 4 punts que estaran 3 dies i mig constantment una activitat rere l'altra. Musicals, les 4 més importants, Detalles, Chenoa, Los Toreros Muertos, que alguns que ens estaran escoltant no havien nascut, però nosaltres sí.
1: I creu que he bebido.
0: I Ginestà, que és també molt de jove, però a part d'això hi ha moltes activitats musicals, hi ha Bulsara, hi ha l'orquestra. L'any passat, no sé si te'n recordes, va vindre una orquestra Trobacassis, que era com una mena d'orquestra clàssica que després es transformava en un DJ.
1: Sí.
0: Jo no era partidària de repetir, però tothom ho va demanar molt, amb la qual cosa tornen amb un espectacle nou. El guanyador de Nous Talents, Vesta, que és un grup, jo soc superfan, actuaran de taloners de Detalles, i el castell també, el castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre alguna cosa, i molt maco, molt tranquil i molt bonic. Està quedant molt xulo.
1: Molt bé, són les principals propostes de la Festa Major d'Estiu d'enguany, que també hi ha una novetat, que és una festa jove, que crec que es fa a la plaça que està davant dels instituts.
0: Sí, l'any passat es va fer

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Again.

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i amb discapacitat intel·lectual, i és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín, ell és cap del Servei de Gestió Assistencial dels Serveis Residencials, Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçats aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el Respir, diferenciant els dos programes, el Respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada el més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, al recinte Mundet de Barcelona. Tenim dos centres residencials. El pavelló nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas, exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per a una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
1: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
0: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
1: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
0: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
1: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el pavelló nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se i que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
0: Aquestes que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
1: Exacte. I tindríem, sí. Tindríem 140 places més.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa. Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Un programa adreçat doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal de que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bon dia.

0: Doncs aquesta setmana és la setmana central de la Festa Major, però va tenir un aperitiu amb la demostració de la llegenda del Garrigot en la representació d'aquest espectacle, ja un clàssic de la Festa Major de Castelldefels. Per parlar de com va anar i què és el que ens esperen de les properes actuacions on està present l'Agrupació de Cultura Popular, amb nosaltres el seu president, Jan Molero. Molt bon dia, Jan.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com va anar la representació de la llegenda del Garrigot?
1: Doncs bé, sí, vam tenir un cap de setmana molt mugredet, aquest primer cap de setmana Festa Major. Cada any fem més activitats i al final encara estic recuperant-me perquè va ser intens. Vam començar divendres amb l'assaig especial de Castells, després ja vam estar el dissabte amb la llegenda, que va anar prou bé, va gran quantitat de públic. La veritat que, cada any agrada molt, no? I cada any s'omple, és flipant, perquè pensàvem amb la calor s'omplirà menys o tal, però sempre s'acaba omplint. La participació per part nostra d'actors i tal, també bastant contents. Vam poder cobrir totes les peces de l'obra i això, la veritat, que una valoració positiva. Després, a diumenge, ja vam fer el vermut popular a l'agrupació, una mica per conèixer les nostres activitats i per poder-se apropar al local. També al migdia vam fer la Diada Castellera de la Vigília, on vam poder descarregar la Torre de Set, la veritat, molt contents, i també vam poder fer una torre de 8 en folre. Ah. O sigui que això ja... No n'has vist? L'altre dia em preguntaves què farem, doncs pues, ara ja ho hem deixat veure tot el poble, o sigui que ja puc dir que estem fent proves de torre de 8 en folre. I va ser una diada molt important perquè el fet és que hem pogut descarregar un dels nostres castells màxims en una diada en solitari i una diada que és petita, no? Perquè la diada principal és la d'aquesta setmana. Per tant, això valida aquesta projecció i aquest creixement que estem tenint enguany. I després, per la tarda, vam tenir l'activitat gegantera que anava per les Torres de Guaita, també molt, molt, molt xula, enguany teatralitzada amb els capgrossos, una novetat des de les últimes dues que vam fer en Festa Major d'hivern. I la veritat que molts va haver un seguiment, vam arribar a ser unes 100 persones al final de l'activitat, una valoració molt positiva. Al final també els de Cultura es van liar una mica i ens van obrir la torre de Can Roca i llavors vam poder pujar tots i fer una mica de veure com eren les torres per dintre, molt xulo, la veritat.
0: I què és el que ens espera en aquesta Festa Major, Jan?
1: Doncs bé, ara venen, evidentment, els 4 dies principals de la festa. Comencem el dia 13, el dijous. Tenim, per una banda, el Corre Bars, que comença i acaba a les 7, comença a la festa alternativa, allà davant del CERT, donarà una volta i tornarà cap a les 10 aproximadament a la festa un altre cop. Després, paral·lelament, tenim l'assaig del Seguici, que és una activitat de nova creació, fet així per... És un assaig obert al públic, també, a la plaça d'Església, com per donar a conèixer una mica més els balls, principalment del Seguici, previ al pregó, que serà a les 9. I després... passem ja a divendres i comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular des de les 10:30, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets, i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja, doncs, cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després, per la tarda, ve l'entrada de Graiers a les 7:30 i la Cercavila a les 8. Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picaros, Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, doncs, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, a la Diada Castellera, a les 6. I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada des de les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el ball de diables a les 8, i a 9:15 començarà el correfoc. I amb això ja ho donarem per acabat, perquè si no és que morim tots.
0: Precisament, has de suposar que els diables doncs se sentin molt calents amb les temperatures que fan, i a més amb el joc, doncs és d'agrair, no?, la seva presència sobretot.
1: Sí, sí, no, perquè la veritat que les temperatures es noten, ballant i fent qualsevol, fent castells o portant gegants, el canvi climàtic comença a notar-se i es veu com que al final hem d'anar molt en compte, molta hidratació, anar en compte, anar parant, anar descansant, perquè si no pots tenir problemes.
0: I anem molt en compte també l'hora de fer els castells, per, vull dir, perquè amb la suor hi ha el risc de que...
1: De relliscar també, sí, sí, sí.
0: No? Estava pensant jo ara.
1: Sí, sí, sí, no, no, però totalment cert. Ja et dic que fem castells i acabem tots xops, la camisa 100% mullada. I, bueno, sí, sí, o sigui, ja veus que dius, hòstia, aquí la calor comença a apretar de veritat, eh? I, ui, bueno.
0: Com van anar els assajos? Què us va comentar la gent que es va acostar fins a la seu de l'agrupació?
1: No, molt contenta també, perquè la veritat que va ser un assaig molt xulo, el de divendres, i aquesta tarda tornem a fer un altre a 7:45, i també que et pugi tothom qui vulgui a l'assaig per donar un cop de mà, i la veritat que assajos molt xulos, molt multitudinaris, preparant ja aquestes estructures que comentava abans, castells de 8, la torre de 7, també alguna proveta del folre, i molt contents i molt, són assajos molt encoratjadors, la veritat.
0: Com m'ha explicat amb alguna trobada amb tu anteriorment, Jan, també preparant també, no deixa de ser com una activitat preparatòria del concurs de castells que arribarà a la tardor.
1: Sí, bueno, com ja hem comentat diverses vegades, hem preparat una campanya de comunicació a nivell casteller que lliga tota la festa major fins al concurs, perquè creiem que era important començar amb aquesta campanya de comunicació i lligar-ho tot, no? Al final, des de la festa major, que és més de poble, fins al concurs, que és més casteller en si, no?, del món casteller, lligar-ho per poder atreure a totes aquestes persones.
0: Molt bé, doncs ja molt bé, president de l'Agrupació de Cultura Popular, moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos com va anar l'agenda del Garigot, aquests assajos, aquesta manera de també contactar amb gent que habitualment no puja al local de l'agrupació o no sap ben bé el que feu, i gràcies per avançar-nos també totes aquestes activitats ja previstes en el context de la Festa Major d'estiu.
1: Moltes gràcies.
0: Sí, sí, molt bon dia, que vagin molt bé. Totes aquestes actuacions, passeu la menys calor possible.
1: Sí, serà complicat, però bueno, ho intentarem fer. Almenys ens ho passarem bé, perquè
0: Segur. Això
1: no ens ho treu ningú.
0: Moltes gràcies, Jan, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamá, ¿por qué no me dejas hacer una go-go-go?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.

0: Tota la informació local. De dilluns a divendres. A la una i a dos quarts de vuit.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
2: Aquí comienza la cara B.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Aquí comienza la cara B Roots.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.